Flash FM. Son las 4. Aquest és el número.

0: Flash FM. Són les 6.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Des d'ara i fins a les 11, teniu sou per estona amb el Flash Matí. El matinal de Flash FM. Flash, flash, flash. Amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
1: Som-hi.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash. Flash FM.
2: La que manda.
1: Ara mateix, les 6 del matí d'aquest dimecres 17 de juny del 26, posem en marxa un nou Flash Matí. Benvinguda, benvinguts.

0: El tio estava una mica ratllat, eh? No me has escrito ni para pasar el rato, eh? Pobre Jay Wheeler. És el creador d'aquesta cançó anomenada De Lejitos. Al llarg d'aquesta setmana i per segona consecutiva és el número 1 de Flash FM. Va!
1: No us espanteu! Esteu a punt de ser despertats pel matinal de Flash FM. El Flash Matí. Ritme, actualitat i bogeria per començar el dia ben amunt. Comença una nova edició del programa despertador més potent de Catalunya. El Flash Matí.
0: Vinga, va, ja està aquí el Flash Matí. Bon dia, benvingut, benvinguda. Aquestes 5 hores de show, 5 hores de ritme amb tota la música del planeta, la millor selecció l'hem fet aquí per vosaltres. Cada dia us portem, mira, una playlist eterna gairebé, de 5 hores, 5 hores per despertar tot Catalunya, tot Andorra, aquells i aquelles que estigueu des de qualsevol punt del planeta amb l'aplicació o la web de Flash FM, que allà és on podeu, de fet, deixar la vostra votació a la llista, al calibre 45. El Jay Wheeler ja porta 2 setmanes al capdamunt de la llista amb el De Lejitos, però és que depèn de vosaltres que això repeteixi una setmana més el proper dissabte o hi hagi algun tipus de canvi a les caselles més altes, que al final són les més rellevants, no? Les més importants. Bueno, va. Nova edició en marxa, 17 de juny, dimecres, aquí l'Héctor Ortega. Tenim regals avui, evidentment. És un altre dia d'oportunitat per vosaltres per guanyar lots de petards de la traca per seguir preparant la revetlla de Sant Joan. Recordeu que ens heu d'enviar el vostre nom i la ubicació des d'on escolteu la ràdio al 628 06 05 13 per participar. Si voleu fer-ho, ja podeu fer-ho, eh? Nom i ubicació, 628 06 05 13. Lots de petards de traca per aquest Sant Joan. I avui també tindrem la samarreta, evidentment, del programa i les entrades pel Share Festival. Però especialment el que tenim, sens dubte, és temazos, eh? Tenim el Flash Ice Cream preparat, l'Abad Gyal, el Farruko, el Daddy Yankee o, per exemple, l'Omar Kurz. El tenim aquí ja. Preparadíssim per fer-li play al Coco.
1: 5 hores amb el millor ritme del planeta. Flash Matí a Flash FM.
0: Amb aquest fem el primer cafè. Vinga, bon dia a tothom.

0: botella de rom.
1: Aquest és el Quevedo. Quan començava, d'alguna manera, a despuntar una miqueta en el món de la música, eh? Cayó la noche 2022.
2: Flash Matí, el matinal més musical de la ràdio.
1: Que és tot el contrari al que està passant ara mateix, eh? Les 6 i 12 minuts, el sol ja surt i nosaltres també fa una estoneta que ens hi hem posat. Som al Flash Matí de Flash FM. I sona Dora, ja que...

0: apaga la yunca, el meu DJ controla.
1: Sona a festa. Flash Matí.

0: Hey. Aquest és el Gata Only de Floyd Menor i de Chris MJ, una cançó que es va convertir en un hit mundial. Jo crec que ningú s'ho esperava del tot al final, no? Però no m'imagino un, no sé, una persona de qualsevol punt aleatori del planeta cantant sense entendre el Gata Only, saps què passa? I aquí ens passa absolutament el mateix, eh? Però va, un quart i dos minuts de set ara mateix d'aquest dimecres 17 de juny. Som al Flash Matí, aquí Ortega. Què tal, com esteu? Com va això de matinar? Aquestes primeres passes del dia, els primers quilòmetres. Bo, quina mandra, diràs, no? Bueno, no passa res, tu. Estem aquí a l'altra banda per fer-vos-ho més fàcil. I a més amb detalls, amb regals, si us ho mereixeu. Sapeu per Sant Joan i us volem, doncs, farcir de petards de cara a la propera revetlla amb la traca. Tenim un lot de petards, la traca. El d'avui és d'efectes de colors. Cada dia tenim un lot diferent de petards, la traca. Llavors, què heu de fer, si voleu, un d'aquests lots? Doncs enviar-nos el vostre nom complet i el lloc des d'on escolteu Flash FM a través del WhatsApp del Flash Matí.
1: Envia'ns un WhatsApp al 628 0605 13.
0: Va, nom i ubicació. Això és així de simple, de fàcil. Per què? Perquè cap a les 8 llargues del matí trucarem alguna d'aquestes persones que ens envieu el missatge aleatòriament i haureu d'acabar una frase que teniu a Instagram. O sigui, la mecànica és una miqueta enrevessada, però el primer pas és simple. Missatge al 628-06-0513 amb el vostre nom i cognom i el lloc des d'on escolteu el Flash Matí de Flash FM. Aquest és el primer pas, si voleu, un lot de petards. La traca per aquest Sant Joan. Ara, Batguial, la pugem una miqueta a la temperatura, va. Encara més. Dame!

0: Una cançó que podríem considerar del Remember ja, però Remember del Sourva, d'Astricies, acompanyat del Juan Magán. Aquesta es diu Angelito Sin Alas, és del 2012, evidentment, al Flash Matí, on si no, bon dia a tothom. Flash.
1: Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.
0: Vinga, va, 6 i 24 minuts gairebé, sona Bad Gyal i Chencho Corleone. Choque!

0: Aquest és el Farruko amb la Gracie i l'Steve Aoki junts darrere d'aquesta proposta que es diu Ja pa què? Som al Flash Matí, molt bon dia, eh? Si acabeu de connectar amb nosaltres, gràcies per ser-hi. Benvingut i benvinguda!
1: Flash Matí, de 6 a 11. El despertador més potent de Catalunya.
0: Correcte. De seguida repassem el temps. Abans, informatiu, amb la Paula Montes.
1: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, són 6:45. La pressió de Junts i el Partit Popular perquè Pedro Sánchez convoqui eleccions va a més. Aquest dimarts els independentistes havien plantejat una votació al Congrés per forçar el president espanyol a convocar-les, però la mesa de la cambra baixa la vetada. L'argument és que la competència per avançar els comicis només correspon al govern espanyol, en cap cas a les Corts. El debat s'acabarà fent avui, però sense votació. D'altra banda, la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, ha negat haver participat en cap trama o conspiració contra la UCO ni cap altra unitat del cos. González ha comparegut després que la UCO apuntés en un informe inclòs en el sumari del cas Leire que va mantenir dues trobades amb l'exmilitant socialista investigada per l'Audiència Nacional. I a València, un home ha matat a ganivetades el logopeda del seu fill de 2 anys perquè creia que havia abusat sexualment d'ell. El presumpte assassí s'hauria trobat el seu fill sense bolquers i amb els pantalons abaixats quan va entrar a la consulta, motiu pel qual hauria atacat l'especialista.

0: Es diu Què passaria, la cançó de Rauw Alejandro i Bad Bunny. El flash matí d'aquest dimecres 17 de juny. Jan Ponsa, bon dia.
1: Bon dia, Héctor.
0: Bon dia, Jan. Vinga, calla aquí. Aviam, avui, Jan, et farem a tu la pregunta del dia en quant a les entrades pel Share Festival, perquè avui de nou tenim entrades per Ireneu a un d'aquests festivals imprescindibles d'aquest estiu, Share Festival. La pregunta, Jan, és quin ha estat el millor concert de la teva vida? Aviam.
1: Doncs mira, tinc molt clar, va ser el 2023, quan va venir Coldplay a Barcelona.
0: Ah, molt bé.
1: Va agradar moltíssim, em vaig emocionar molt.
0: Va ser molt soleta, estava per allà, eh?
1: Sí, gran
0: concert. La pregunta és aquesta, eh? Per vosaltres, quin ha estat el millor concert de la vostra vida? Participeu a través del WhatsApp del Flash Matí, va.
2: Envia'ns una nota de veu al 628-0605-13.
0: Avui un dels premis que també tenim per vosaltres, concursos actius per vosaltres, és aquest. Entrades dobles per anar a veure, per exemple, la Lola Índigo, l'Omar Kurz, el Mike Towers, el Share Festival. El 24 i 25 de juliol, el millor concert de la vostra vida. 628-06-05-13. Jan, els termòmetres no baixen, tio.
1: No baixen. De fet, avui pujaran encara més.
0: Encara més?
1: Encara més. Anem a pams. Avui, de moment, matí força tranquil, amb bastant sol a tot Catalunya. A un nuvolet més decoratiu a punts al Pirineu. I aquesta tarda seguirem amb la mateixa tònica, bastant sol a tot arreu. I, novament, igual que ahir, nous ruixats i tempestes, sobretot a punts del Pirineu, eh? Qualsevol punt de la serralada es poden produir. Temperatures màximes que avui pugen fins als 38 o 39 graus a punts del Pla de Lleida. Per tant, déu-n'hi-do quina suada que fotran allà.
0: Sí.
1: He de dir que tampoc tinc excessiva calor per la nit. No tinc excessiva calor.
0: O sigui, això també depèn molt d'allò on estiguem ubicats, no?
1: És veritat. Bueno, jo visc al litoral, llavors normalment fa bastanta xafogó. No està sent super exagerada de moment, però sí que al migdia notareu força ja aquesta calor. De fet, els propers dies, sobretot a partir del dia 21-22, la temperatura pujarà i molt. Per tant, anem-nos acostumant.
0: Mare meva,
1: això anirà cap a més.

0: Però és que al final hi haurà d'haver algun tipus de tope, de límit, no? O què?
1: Sí, serà el setembre quan ja arribarà la tardor. Sí,
0: t'imagines? Hosti, nen. Bueno, ja ho anirem detallant dia rere dia. De moment, avui, temperatures altes, molt altes. Ara mateix, per exemple, què marquen els termòmetres?
1: Doncs mira, ara mateix a Barcelona tenim 22 graus, a Sant Romà de Vella, al Pallars Jussà, 17 graus, a la Tallada d'Empordà, al Baix Empordà, 15 graus, i al Masroig, al Priorat, 17 graus.
0: Molt bé, Jan, gràcies. Fins ara, tio.
1: Vinga, fins ara. Flash Matí.
0: Experts en despertar zombis. Sona Omar Kurz de nou, en aquest cas amb Llengo Flow. Forever Tugantel.

0: Altros, digna de Steve Aoki, amb Daddy Yankee, Elvis Crespo, Azuquita. Som al Flash Matí. Què tal? Com esteu vosaltres? Molt bon dia, vale?
1: Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here is so sick.
0: Aha.
1: Say my name.
0: Ara estàs flipant, no? Estàs dient, però què colla estan posant aquests del Flash Matí, per favor? Doncs mira, una cançó que és nova, que us la vam presentar fa un parell de setmanes, que és d'estius, al 100%, ja t'ho dic jo. I és de Mobile Joe, un xaval, un tio. Ha fet una cançó que es diu Malatí, que malatí és malaltia en francès, vale? I s'enganxa com una mala cosa. Malatí, som-hi! Malatí!

0: només pas al Flash Matí.
1: Mira, parlarem de pets.
2: Molt random.
1: Pets.
2: Alarma, notícia escatològica.
1: Cuco, cara, culo, pedopis. S'ha fet un estudi, òbviament aquí es fan estudis de tot.
2: Ja. I què? Qui guanyaria aquesta lluita?
1: Doncs mira, la guanyaríem les dones.
2: Va, sí, home.
1: Les dones en produeixen menys, però més concentrat i, per tant, més peste.
2: A la balança sortiríeu guanyant, perquè per cada 3 pets d'un home,
1: sí,
2: vosaltres amb un aconseguiu el mateix.
0: Flash Matí, de 6 a 11, amb

0: Es diu 2AM, la coneixeu de sobres, és la col·laboració entre el Sebastián Yatra i l'Abad Gyal de fa unes quantes temporades. Estem a 10 minuts de les 7 del matí. Repassem algunes respostes a través del WhatsApp, perquè avui al Flash Matí també us regalem una entrada doble, un abonament doble pel Share Festival. El 24 i 25 de juliol a Barcelona, Share Festival, Parc del Fòrum, amb artistes com el Juan Magán, poca broma. A veure, la pregunta d'avui és molt fàcil. Quin ha estat el millor concert de la vostra vida? 628-06-05-13. Hola.
1: Hola, Héctor, molt bon dia.
0: Què tal?
1: Bueno, ja et dic José.
0: Vale, José.
1: I jo t'ho pondré fàcil, perquè el concert va ser fa poc. Jo vaig anar al concert de Bad Bunny el primer dia que va ser a Barcelona.
0: Molt bé.
1: I jo crec que no he vist una cosa així a la meva vida. Potser una mica condicionat perquè és el meu artista favorit i jo vaig pagar la VIP número 2 i vaig estar al front i el vaig poder gaudir i va ser una locura.
0: Que guai, tio.
1: Una ressaca post-concert que vaig tenir. Increïble, encara estic mirant a veure si puc anar a veure fora d'Espanya una altra vegada,
0: sí.
1: Però bueno.
0: Olé.
1: I res, que no m'enrotllo, que aquest va ser el meu concert favorit.
0: M'agrada. Bad Bunny, molt bé. I vosaltres què? Quin ha estat el millor concert de la vostra vida? Participeu!
2: Envia'ns una nota de veu al 628-06-05-13.
0: Avui també tenim en joc entrades per Share Festival a finals de juliol a Barcelona, va. Som al Flash Matí i això continua, en aquest cas amb AISA, RUFV i Crem. El títol el teniu clar, suposo, no? Muchacha!

Aquesta és la Rosalía del 2019, quan feia en català aquesta cançó, aquest himne, anomenat Milionària. L'hem repassat de nou al Flash Matí d'aquest dimecres 17 de juny del 26, a punt d'arribar a les 7 del matí. Bon dia a tots aquells i aquelles que ja us heu llevat. Vinga, culo!

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 7. La consellera Núria Parlon ha assegurat que la polèmica prova pilot per desplegar Mossos de paisà als centres educatius està ara mateix en via de paràlisi, però fons al departament han dit que continua en marxa. Segons la consellera, la prova va aflorar en un moment totalment inoportú que feia inviable que pogués prosperar, però ha defensat que és un projecte que té sentit desplegar perquè se centra en l'aportació que pot fer un agent per a la resolució de conflictes. D'altra banda, el Parlament acata les mesures cautelars del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i posarà permanentment les banderes espanyola i catalana a la façana. Fins ara només onejaven els dies de ple. El tribunal, però, ha rebutjat el recurs de la cambra les mesures cautelars que va demanar la plataforma Impulso Ciudadano a l'abril. I els metges de la sanitat pública tornen a estar cridats a la vaga. Aquesta vegada s'han organitzat avui protestes simultànies a les 11 del matí a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona. En el cas de la capital catalana serà la seu de l'Agència de Salut Pública i a les altres ciutats a les delegacions territorials de la Conselleria. Els esports. Demà comença la final de la Lliga ACB de bàsquet, on jugaran el Barça contra el València. El primer partit serà el Roig Arena. Recordem que l'equip de Pedro Martínez va acabar la fase irregular a la segona posició i que per això jugarà els dos primers partits a casa. I en el Mundial de Futbol, França va guanyar ahir per 3-1 al Senegal i Argentina també va aconseguir una victòria per 3-0 contra Argèlia amb un hat-trick de Leo Messi que l'ha convertit en el màxim golejador dels Mundials.
0: Sona el Mega Crack. Flash FM.
2: La que manda.

0: Shakira amb Burna Boy, és el megacrack aquesta setmana, la del Mundial. Dai, dai, Gemma Manzanero, let's go!
1: Molt bon dia, Axel Ortega, què tal?
0: Què passa, que dimecres més xulo que tenim avui per endavant, no sé per què, però és que és millor que tu interpretis així, perquè si no...
1: Hem de ser positius a la vida, si no malament,
0: Ens hem d'autoenganyar una miqueta.
1: Exacte.
0: De veritat.
1: Sí, sí.
0: A veure, va, 7 i 4 minuts, som al Flash Matí, ens hi hem posat a les 6 i ja estarem a l'altra banda fins les 11 del matí. Ara mateix amb una rajada mundial, rajada conjunta, va, entre aquells i aquelles que hagueu intentat comprar entrades per Quevedo, com la Paula Montes. Paula, bon dia de nou.
2: Bon dia, què
1: Oli.
2: Tal?
0: Ha vingut aquí la Paula, dic, sabeu què, noi? S'està liant part de la prebenda del Quevedo. Dic, seu i explica-ho.
1: Què ha passat?
2: Sí, bàsicament que ahir cap a les 12 del migdia o així ja hi havia cua per entrar a la web de Quevedo, de les entrades, sí. Per la preventa, perquè la venda és demà, la venda oficial, que és demà a les 3 de la tarda. Ara ho estic dient de memòria, potser m'equivoco. Però bàsicament, quan tu hi entraves, no podies escollir el teu seient, o sigui, tu deies que volies 4 entrades, per exemple, i la zona on la volies, però no sabies si tenies millor visió, pitjor, vull dir, era una mica per cal, i he vist vídeos de gent queixant-se que flipes per les xarxes, sí, sí, gent que s'ha quedat sense entrada, però perquè no podia escollir res, i era com, vale, estic pagant 70 pavos, potser, per no saber ni on seuré,
1: saps? Epa. És la loteria, això.
0: Però, i què passa? I Quevedo s'ha pronunciat, o han, no sé, han donat algun tipus de solució, o què?
2: No, jo només he vist això, que la gent que no ho ha pogut aconseguir a la preventa, doncs molta sort demà, vull dir, molta gent rajant també de la web de les entrades, i així, llavors, bueno, no sé, veurem.
1: Ai, el Quevedo, que últimament rajan molt d'ell,
2: Sí,
0: jo he vist un vídeo també d'una noia que deia de la pista a la grada C, la grada C a la grada B, com que no tenia clar on havia d'estar després.
2: Sí, era com un trencaclosques, que no sabia res.
1: Vaja.
2: Però bueno.
0: El Quevedo, això per les dates de Barcelona, Madrid o en general?
2: Totes. No va igual, o sigui, era com dia que fos, era un percal, però veurem.
0: Doncs
2: no
0: li
2: sé,
0: seguirem la pista al Quevedo, a la seva venda d'entrades i als concerts, i a les rajades de la penya a les xarxes,
2: bueno, clar, és el millor que hi ha.
1: I tant.
0: És el millor que hi ha. Vale, Paula, gràcies.
2: A vosaltres, fins ara.
1: Fins ara.
0: Bueno, nova hora en marxa del Flash Matí, si us sembla bé, fiquem una miqueta de reggaeton, no?
1: Em sembla fantàstic.
0: Per engegar aquesta nova hora del despertador més musical de tota la ràdio. Foli canya!

Dardos, de Romeo Santos i de Prince Royce. La batxata de cada matí, no pot faltar, no pot faltar. Va, són les 7 i 11 minuts d'aquest dimecres 17 de juny. Arriba Bad Bunny, de nou, en aquest cas, amb el Baile Inolvidable.

0: Flash Matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
2: el 9, 26, 29, 37, 42 i els sols, l'1 i el 7.
1: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
3: Ei, Marta, què tal? Sóc el Josep, el profe de l'autoescola. Escolta, sé que teníem pràctica agendada per abans de l'examen, el 19 de juliol, però no la podrem fer. M'han tocat entrades per anar a veure Romeo Santos a París i, clar, la culpa és de Flash FM, que, a més, inclouen hotel i vols. A veure, tenint en compte les pràctiques que havies fet fins ara, hauria suspès l'examen igualment. I l'estiu és bona època per anar en bici. En fi, ja parlarem. Adéu.
4: Si tu també vols anar a París a veure Romeo Santos, escolta cada tarda l'Interactua i demana una cançó al 628-060513 per entrar en el sorteig. Divendres anunciarem qui s'emporta les entrades. Participa i no hi ha excuses. Romeo Santos t'espera gràcies a Flash FM. Patrocinat per Parklic, l'app per reservar pàrquing allà on vagis. Troba el teu lloc en Parklic.
5: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
6: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
7: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
6: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
8: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
9: Tinc al cap tota l'estona això dels ocupes. I ara, amb la casa sola...
10: Jo tinc al cap tota l'estona això.
11: La superseguretat de Movistar per assegurar d'armes dona supertranquil·litat. L'única amb doble garantia per assegurança antirobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar d'armes. Tecnologia per protegir millor.
12: Aquest estiu arriba la 8a edició del Share Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Cursi de la Fuente. A més, Davey, De La Rose, RVFV, Ian Block i molts més. El 24 i 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona, Share Festival. Amb el cartell més potent. Queden poques entrades. Aconsegueix la teva a sharefestival.org.
13: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
14: Aquest estiu, la gran pregunta és...
15: híbrid o elèctric?
14: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
16: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
17: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
18: Visca'l, fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a IBP.es promo Catalunya.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
19: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
20: Bon dia, doncs hores d'ara no hi ha cap incidència a destacar i circulen fluides a tota la xarxa viària del Principat. Això seria tot des de centrar-se a trànsit.
21: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
0: L'emissora que continuen escoltant les altres emissores. Flash.
22: Encetem nou concurs a flashandorra.com.
1: aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs, de la marca Skechers. Unes sabates solidàries, ja que amb la venda del calçat d'aquesta col·lecció, Skechers fa una donació per salvar vides d'animals abandonats en refugis. Participa ara al nostre concurs a flyjandorra.com i suma't a la causa. Aconsegueix el teu calçat perfecte per aquest estiu amb les sabates Bobs de Skechers.
2: Concurs actiu a flyjandorra.com o al WhatsApp 34 64 64.
22: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
23: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
22: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
0: Escoltes Flash FM Andorra. El 93.8 FM. Flash FM. Flash Matí.

0: Aquest és el conjuntito del Bobe amb Omar Montes al Flash Matí d'aquest dimecres. Bon dia a tothom. Gemma Manzanero.
1: Héctor Ortega, molt bon dia.
0: Vinga, va, som el despertador més musical de tota la ràdio. Tenim moltes cançons xules, molt de ritme i regals també. Estem preparant-vos la millor revetlla de Sant Joan de la història.
1: Sí, sí, sí.
0: Amb petards, la traca. Avui també podeu aconseguir un d'aquests lots que tenim aquesta setmana. Avui és d'efectes de color, eh?
1: Oi, preciosos.
0: Coloraines, coloraines. Si voleu un lot d'aquests, ens heu d'enviar el vostre nom i la vostra ubicació. Bueno, ubicació, eh? Des d'on escolteu la ràdio, d'acord?
1: Exacte, si la ubicació exacta no fa
0: falta, eh? No cal, no cal. 628 06 05 13. Nom i des d'on escolteu la ràdio. La frase que heu de dir quan us truquem és la següent.
1: Amb la traca i el flash matí, a la teva mare faràs patir.
0: L'heu pillat o no, eh? Fàcil, no? Amb la traca i el flash matí, a la teva mare faràs patir. Aviam, missatges al 628 06 05 13, nom i ubicació. I d'aquí a una hora truquem alguna d'aquestes persones.

0: A jubilamostucotxe.com comprem tot tipus de cotxes, fins i tot vells, clàssics o avariats. Taxació i pagament ràpid sense mal de caps. Jubilamostucotxe.com patrocina aquest espai.
1: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, us parla Quim Barceló. El Comú d'Andorra la Vella preveu que les obres de rehabilitació de l'antic hotel Jaume I estiguin finalitzades a finals de l'any que ve. L'edifici es convertirà en un allotjament destinat a persones grans amb capacitat per a 18 residents. La iniciativa s'emmarca dins el programa Reviu i busca ampliar les alternatives residencials per a aquest col·lectiu alhora que contribueix a reduir la llista d'espera existent al casal Calones. En successos, la policia intervenia la setmana passada en un apartament turístic de al centre d'Andorra la Vella, després que la propietària denunciés l'impagament del lloguer per part de 8 dones no residents que s'allotjaven a l'habitatge. Durant aquest control, els agents van sospitar que les ocupants podrien haver ofert serveis sexuals durant la seva estada arran de circumstàncies similars detectades anteriorment en altres edificis. Finalment, les dones van abonar l'import pendent. La intervenció també va permetre comprovar que no constaven el registre d'ocupació d'allotjaments turístics, fet pel qual s'obrirà un procediment per determinar possibles responsabilitats de la propietària. Parlem d'Andorra Business, que posarà en marxa una nova línia d'ajuts amb una dotació de 2 milions d'euros per afavorir el desenvolupament empresarial i la captació de companyies innovadores. La meitat dels recursos es destinaran a projectes impulsats per empreses ja establertes al país, mentre que l'altra part servirà per incentivar la implantació de noves iniciatives d'alt valor afegit. Aquesta mesura forma part de l'estratègia d'innovació finançada pel govern aquest any. A notar que avui és el dia de les eleccions a la CAS. De moment, la

0: la nova tirolina doble del centre que amb 625 metres de recorregut es converteix en la més llarga d'Andorra. Està ubicada a la cota 1600. Aquesta instal·lació permet assolir velocitats de fins a 80 km per hora i ofereix diferents modalitats de descens adaptades a diversos perfils de visitants. A més d'aquesta, moltes altres activitats actives per aquest estiu i de les quals en trobareu més detalls i informació a través del nostre lloc web a flashandorra.com.
1: Escoltes Flash FM a Andorra. Flash. Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.8.

0: amb TJR, una mítica del 2012, que no pare la fiesta, don't stop the party. Això ho tenim claríssim aquí en aquest programa, eh? No volem que s'aturi la festa matinal que comença cada dia a les 6 del matí i que s'acabarà, bueno, no s'acabarà mai, perquè a Flash FM no s'atura la festa, vale? 7:36, el que sí que tenim és una festassa preparada per vosaltres de cara al proper Sant Joan. La Revetlla la podeu viure amb Flash FM, per exemple, a Vilaseca. Estarem el Jaume Riu, el Sergi Domènech, que us parla a la plaça de Sant Joan de Vilaseca per celebrar les festes del barri de la Plana aquest proper 23 de juny a la nit. Flash!
1: L'única alarma que sona a festa. Flash Matí.
0: La Revetlla, recordeu que és millor encara si la viviu amb la festa Flash FM a Vilaseca.

0: No tiene sentido. És el BL, en aquest cas en solitari. Ama, això no tiene sentido. Bon dia a tothom, aquells i aquelles que heu matinat de valent. Gemma Manzanero, què tal?
1: Molt bon dia, Héctor Ortega.
0: Va, repassem ràpidament el WhatsApp. Avui tenim per vosaltres entrades dobles pel Cher Festival a Barcelona. Els propers 24 i 25 de juliol, amb De La Fuente, Mike Towers, Omar Kurz, Lola Índigo, Juan Magán.
1: El que heu de fer és enviar un WhatsApp al 628-06-0513 i dir-nos quin ha estat el concert de les vostres vides.
0: Aviam, alguna idea per aquí o no?
2: Hola, Flash.
0: Oli. Oli.
2: Doncs mira, el millor concert que jo recordo va ser el 2005, just abans de que s'aparessin les Destiny Childs, quan estaven amb la Beyoncé.
1: Sí.
2: I, bueno, m'ha costat molt superar aquest concert, va ser impressionant, encara el recordo que vaig anar amb les meves germanes i la meva mare, i d'això fa 20 anys, o sigui, va ser impressionant i molt emocionada de poder-lo viure.
0: Que guai!
2: Gràcies, que vagi bé el dia.
1: A tu.
0: I no l'has pogut superar encara, no? Ja m'imagino, eh?
1: Home, veure Beyoncé ha d'imposar molt,
0: Quin tros de concerts. Aviam, vosaltres què? Quin ha estat el millor concert de la vostra vida? És la pregunta que llancem a través del WhatsApp en joc abonaments dobles pel Cher Festival.
3: Envia'ns un WhatsApp al 628 06
0: 0513. Aviam, Jan, hem de repassar una miqueta el temps. Avui fa calor, és que no té gaire misteri, no?
4: No té massa misteri, no. Avui serà un dia bastant tranquil a tot Catalunya, sobretot al matí, amb bastant sol i platja a tot del territori. A partir de la tarda tornem a tenir alguns ruixats en forma de... que poden anar acompanyats de tempestes, sobretot a punts del Pirineu. En principi no s'han de moure d'allà. A la resta de Catalunya tarda força assolellada també. Temperatures màximes que pugen fins als 39 graus, possiblement a punts del Pla i Lleida. Per tant, déu-n'hi-do, quina calda.
0: Per favor, som graus ja una miqueta d'estiu avançat, eh?
4: Sí, de fet estem a l'estiu, per tant...
1: Queda poquet, no?
0: Bueno, estem a l'estiu, sí, però literalment bueno, sí, és aquest cap de setmana, no?
4: Que no són temperatures de juliol.
0: Bueno, aviam, repassem temperatures d'ara mateix.
4: Doncs vinga, anem cap a la capital de l'Alt Penedès, Vilafranca del Penedès, amb 17 graus i mig, Ulldecona al Montsià 18 graus i mig, la Bisbal d'Empordà 15 graus i mig i Portbou a l'Alt Empordà 22 graus i mig.
0: I mig, molt bé, Jan, i mig. Fins ara, tio.
1: Fins ara.
0: Sona Fercho, el Flash Matí, sona Luna. Yeah.

0: acompanyat del Justin Quiles. Olvidar-nos de tot. Tant de bo fos tan fàcil, tu, fer un reset i a tirar, eh? Aviam, 3 quarts i 2 minuts ara mateix de 8. Aquest dimecres estem a 17 de juny del 2026 i la temperatura que no para de pujar literalment i no literalment, però també musicalment parlant, perquè Bad Bunny no falla, no falla mai.
1: Ella viene por ahí y nunca llega sola.
0: Es diu EO.
1: Ella nunca llega sola.
0: Volums amunt de la ràdio, va, aixequem el país, de bon matí, fem-ho fàcil.
1: Esta noche lo que...

0: matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Vols entendre els pensaments, emocions i relacions entre les persones? Amb el grau en Psicologia de la Universitat Ceu Abat Oliva, avui aprendràs sobre la conducta humana i podràs especialitzar-te en àmbits com el sanitari, l'educatiu, el forense o l'empresarial. Demà ajudaràs a millorar la vida de les persones. Canvia el teu present, crea el teu futur.
2: Bon dia!
3: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
2: Tranquils, que no ens avorrirem.
3: La casa nostra, ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3CAT. I cada dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
4: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
5: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
6: Què?
5: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
6: Sense pagar?
5: Bé, ara no. El començarà a pagar després.
6: Ah!
7: Fem parlar. I ara, més. Gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances.
8: Citroën.
9: Finançada amb Stellantis Financial Services. Consulta citroen.es.
10: Aquella casa de camp per desconnectar un cap de setmana. Amb una gran cuina, perquè algú faci menjars ben bons. Per estar-s'hi hores i hores parlant del que sigui. Aquella casa de camp per allargar el cap de setmana fins dimarts o dimecres. Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: Aquest Sant Joan, benvingut a la festa! A la Traca hi trobaràs tot el que necessites. Bombetes, bengales, lots i ofertes especials. Prepara la revetlla com toca i viu la nit més esperada de l'any amb la Traca. Troba la caseta que tens més a prop a latraca.cat.
13: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
14: Cansat de fer esport amb la música de sempre i amb la gent de sempre? Tranqui, tenim la solució. El 20 de juny, de 11:15 del matí a 12:15 del migdia, vine a fer exercici a l'espai que ha muntat Flash FM al Time Out Market, a la segona planta del Mare Magnum. Miquel González, al control, i Pol Cejas, dirigint la masterclass, seran el combo perfecte per posar-se en forma. Si vols venir, prepara les bambes, la tovallola i inscriu-te en el formulari que trobaràs a flashfm.cat. Activa el cos amb el Time Out Market i Flash FM.
15: Andorra. Flash FM. 93.8.
16: Aquest estiu els dijous tenen nou pla.
17: El dijous 25 de juny comença l'estiu a Nyos Park. Arriba l'opening de les Pool Parties 2026 amb Soraya Arnelas, cantant de música pop, i DJs com Lele, Joyce i Ángel de Andrés. De 5 de la tarda a 10 de la nit, música, menjar, sunsets i vibes que et faran desconnectar al màxim.
16: El millor afterwork de l'estiu t'espera a Nyos Park. Vine a divertir-te. Ja pots comprar l'entrada a poolparties.ad.
18: Les millors braves d'Andorra?
19: No vagis al Barra Mars.
18: Un bon bacallà al Pil-Pil.
19: No el demanis al Barra Mars.
18: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
19: Oblida tant del Barra Mars.
18: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
19: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
18: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
20: Encetem nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs, de la marca Skechers. Unes sabates solidàries, ja que amb la venda del calçat d'aquesta col·lecció, Skechers fa una donació per salvar vides d'animals abandonats en refugis. Participa ara al nostre concurs a flashandorra.com i suma't a la causa. Aconsegueix el teu calçat perfecte per aquest estiu amb les sabates Bobs de Skechers.
21: Concurs actiu a flashandorra.com o al WhatsApp 34 64 64.
22: El nostre so és únic.
0: Estàs escoltant el Flash Matí de 6 a 11 a Flash FM.

0: Mira que és maca aquesta cançó, eh? Camins, somnis i promeses. La mitiquíssima llegenda de Sopa de Cabra, història de Catalunya, en aquest cas amb Su i Mon DJ fent aquesta nova versió.
1: Què hem de fer sol?
0: L'escolteu a Flash FM, el Flash Matí d'aquest dimecres 17 de juny. Estem a un parell de dies de la última festa Flash FM, el wrap-up. Bueno, l'última, la darrera de les 4, perquè ja vam fer el wrap-up al Bidisco de Molins de Rei, la vam fer també al Biloba de Lleida, a la Caix de Salou, i encara queda una oportunitat perquè visqueu una d'aquestes festes post-selectivitat. A la província de Girona, el Biaut de Platja d'Aro amb Sergi Domena. Més festa, més espectacles, samarretes i moltes sorpreses amb InfoJobs, patrocinador oficial de les Flash FM Wrap-Up. La teva primera feina és aquí.
2: Molt bon dia, flasheros!
3: Cada matí, l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero t'espavilen amb el Flash Matí.
4: Bon dia, Héctor i Gemma!
3: La teva dosi d'energia per aguantar tot el dia.
2: ¡Adobe! ¡Venga, viva!
3: Millor que un cubell de cafè o l'alarma nuclear que tens per despertar-te. 6 a 11. Flash Matí amb l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero. El despertador més potent de Catalunya només a...
5: Visca Flash FM!
3: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
6: Bon dia, són les 8. La consellera Núria Parlon ha assegurat que la polèmica prova pilot per desplegar Mossos de paisà als centres educatius està ara mateix en via de paràlisi. Però fons al departament han dit que continua en marxa. Segons la consellera, la prova va aflorar en un moment totalment inoportú que feia inviable que pogués prosperar, però ha defensat que és un projecte que té sentit desplegar perquè se centra en l'aportació que pot fer un agent per a la resolució de conflictes. D'altra banda, el Parlament acata les mesures cautelars del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i posarà permanentment les banderes espanyola i catalana a la façana. Fins ara, només onejaven els dies de ple al tribunal, però ha rebutjat el recurs de la cambra a les mesures cautelars que va demanar la plataforma Impulso Ciudadano a l'abril. I els metges de la sanitat pública tornen a estar cridats a la vaga. Aquesta vegada s'han organitzat avui protestes simultànies a les 11 del matí a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona. En el cas de la capital catalana, serà la seu de l'Agència de Salut Pública i a les altres ciutats, a les delegacions territorials de la Conselleria. Els esports. Demà comença la final de la Lliga ACB de bàsquet, on jugaran el Barça contra el València. El primer partit serà el Roig Arena. Recordem que l'equip de Pedro Martínez va acabar la fase irregular a la segona posició i que per això jugarà els dos primers partits a casa. I en el Mundial de Futbol, França va guanyar i per 3-1 al Senegal, i Argentina també va aconseguir una victòria per 3-0 contra Argèlia amb un hat-trick de Leo Messi, que l'ha convertit en el màxim golejador dels Mundials.
3: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
5: Flash.
3: Flash FM.
7: La que manda.

0: Aquest és el número 1 de la setmana, Jay Wheeler, amb el de Lejitos, engegant nova hora del Flash Matí. Molt bon dia a totes les persones que estigueu ara mateix aixecant el país, eh? Com nosaltres, Gemma Manzanero, què tal?
1: Héctor Ortega, molt bon dia!
0: Vinga, va, 8 i 5 minuts, nova hora en marxa, 17 de juny, dimecres. Com està el panorama, eh?
1: Està fatal, ja sabem tots que ara mateix tenim el Mundial i hi ha una família que ho va passar molt bé i molt malament a la vegada.
0: Per què?
1: És una història molt graciosa. Doncs mira, és això, una família que es va reunir al menjador, els fills, els nets, els avis, tots per veure un partit del Mundial, ¿vale? Què passa? Que la pantalla gran anaven a posar el partit de futbol i van posar l'aplicació de l'avi i van veure que tenia moltes pestanyes de cinema per adults.
0: Ai, el iaio!
1: Mare de Déu! Tenia tot de pàgines de pornografia allà a la pantalla en gran. Mira, van començar a riure. L'avi no sabia on fotre's.
0: I el iaio un romàntic, eh? Un romàntic, el tio.
1: A sobre sortien les finestres amb les categories que buscava l'avi.
0: Aviam, què buscava? Mira, què buscava?
1: Buscava brunet.
0: Què,
1: li agraden morenes.
0: Ah, bé, bé, iaio, bé, bé.
1: Fetitxos, fetitx.
0: Està molt bé.
1: Vale. Per... mares pervertides.
0: Mares pervertides, hosti. Això és una categoria de, del porno?
1: Sí. Milf. Milf, el iaio li agraden milf. Sí, i l'últim és anal HD.
0: Vinga, iaio, mare meva, quin tio, eh?
1: Ai, iaio, agafava el comandament a distància, intentava canviar tota l'estona i, mira, es pixava a tothom.
0: No, el tio s'estava posant les botes allà els dies previs al Mundial, estava escalfant-se una miqueta allò pel partit,
1: pum, pum,
0: eh?
1: Pum, pum, pum, pum,
0: vinga, són iguales les notes, perfecto.
1: És que es veu supergran, les finestres, sí. Anna, l'HD...
0: Llavors que la família reia, suposo, no?
1: Sí, totalment, el tio reia també, però és que no és que tingui la pàgina guardada, no, és que té els vídeos en grans guardats, els vídeos específicament.
0: Bé. Perquè potser el tio ja pateix una mica de la visió i, clar, allò d'estar gran, saps?
1: Totalment, ho tenia totalment ben classificat, eh?
0: Molt bé, doncs queda saludat el iaio guarret aquest, eh?
1: Tots ho feu, això, eh?
0: Bueno, guardar-te allà un vídeo a pantalla completa o a la tele, no. Crec.
1: Creus, no, és que clar, no, amb, el nave, amb no, la pestanya no, oculta, no. Amb d'incògnit.
0: Tinc un amic que sí ho fa, va.
1: D'incògnit.
0: Va, Quevedo, Elvis Crespo,

0: En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Héctor Ortega i la Gemma Manzanero en Llegan al dia amb el Flash Matí.
2: Flash.

Es diu així, hasta que se seque el malecón. Jacob Forever, el Flash Matí d'aquest dimecres. 17 de juny, les 8 i 13 minuts. Enlloro perquè a Flash FM tota aquesta setmana. A la tarda, l'Interactua us està regalant una entrada, perquè aneu a veure Romeo Santos a París. Com et quedes, En Park Click. Para ser más sincero. Si vas cap a l'aeroport, al centre, a una estació, el que sigui, quan has d'aparcar, doncs comença un drama. No et tornis boig aparcant. Amb ParkClick pots reservar pàrquing des de l'app allà on vagis. T'estalvies d'una mil voltes, arribes més tranquil i a sobre reservar amb antelació et pot sortir més barat. Ciutat, aeroport, estació, el que sigui, obre ParkClick, busca pàrquing i deixa el cotxe controlat abans de sortir de casa. Tot plegat amb ParkClick. Som al Flash Matí, va, això continua. Fercho, John Sumit.

0: matí, de 6 a 11, a Flash FM. Si vols viure el Mediterrània Festival, aconsegueix l'entrada abans que... Bye, bye, no en quedi cap. L'1 d'agost, Rosa s'omplirà d'estrelles. Mike Towers, J.C. Reyes, Winson, Baswell, Pastis i l'energia de Masia amb els seus DJs residents. 14 hores de música i 4 escenaris. Mediterrània Festival, l'1 d'agost a Roses. Què esperes? Entrades disponibles a mediterraniafestival.es. Flash FM, emissora oficial.
1: I travessar terra salvatge vols? Intel·ligent és muntar un tiranosaure.
2: No, no, si jo el que vull és anar a Barcelona.
1: Ah, doncs així muntar Ouigo. Vés a terres llunyanes en tiranosaure. Vés des de 9 euros a qualsevol de les nostres 15 destinacions. Consulta condicions i tarifes a ouigo.com. Ouigo, vés de llest.
3: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
4: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
5: Estàs neguitós per si el gos fa saltar l'alarma?
6: I ara estic amb això. La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat, perquè disposa del servei Pet Ready perquè les mascotes no facin saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
7: Aquest estiu, la gran pregunta és...
8: híbrid o elèctric?
7: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
9: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
10: Soy Juan Magán y junto a Oreo te traigo El Ritual, mi nuevo hit del

0: 6 del matí. El Pol amb unes ganes d'Erasmus que no t'ho creus.
1: Normal.
0: Maletes carregades al cotxe per anar a l'aeroport. I em quedo sense bateria.
1: No pot ser.
0: Sort del RAC. Han vingut i ens han canviat la bateria. I el Pol, bon voyage.
2: Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar. Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
3: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar? Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.
4: Andorra.
5: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
6: Bon dia, doncs a hores d'ara, perquè fa sota el trànsit, és aquest trànsit dens a la Catalana 1, avinguda Salou, en amb dos sentits a la marxa, i a la Catalana 3, entre la Massana en sentit nord. I això és tot de moment des del Centre Nacional del Trànsit.
7: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
8: Flash! Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. La ràdio dance leader.
9: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
10: Ah, no? I com us ho heu fet?
9: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Esparta Guix. Mira, i escolta.
10: Ui, sí! No sento res.
11: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Esparta Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356 556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Esparta Guix. 356 556.
12: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfet de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica. Es viu.
8: Flash! Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. La ràdio dance leader.

0: cançó de l'estiu, eh? Jo crec que té bastants números de ser una de les que més escolteu al llarg d'aquest estiu del 26. 8 i 26 minuts aquest dimecres. Bon dia a tothom. Gemma Manzanero.
1: Héctor Ortega, molt bon dia.
0: Hi ha una data propera molt xula, és la de Sant Joan, i al Flash Matí, sí, al llarg d'aquesta setmana us regalem lots de petards, la traca.
1: Va bé.
0: Petards, bateries, fons, coets, molta varietat per passar una revetlla com cal, eh? Amb la traca, el teu especialista en foc i diversió. Expliquem una miqueta, Gemma.
1: Doncs mira, el que haureu de fer és enviar un WhatsApp al 628-06-0513 i ens heu de dir com us dieu i d'on sou, d'acord?
0: Sí.
1: Nosaltres avui direm una frase i en algun moment del dia, del matí, us trucarem, direm la primera frase, la primera part de la frase, i vosaltres l'haureu d'acabar.
0: Aterrem-ho tot plegat, perquè aquest moment del dia és d'aquí a 10 minuts. Per tant,
1: exacte,
0: ara mateix us direm la frase i us l'heu d'apuntar on sigui per memoritzar-la. Però, per saber a qui hem de trucar, envieu-nos ara mateix nom i cognom i el punt del territori on estigueu ara mateix escoltant la ràdio, d'acord?
1: Sí,
0: 628-06-0513, 628-06-0513. La frase és la següent.
1: Amb la traca i el flash matí, a la teva mare faràs patir.
0: Amb la traca i el flash matí, a la teva mare faràs patir. Us l'heu apuntat o no?
1: Espero que sí.
0: De seguida truquem algú aleatori.

0: FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. El Comú d'Andorra la Vella preveu que les obres de rehabilitació de l'antic hotel Jaume I estiguin finalitzades a finals de l'any que ve. L'edifici es convertirà en un allotjament destinat a persones grans amb capacitat per a 18 residents. La iniciativa s'emmarca dins el programa Reviu i busca ampliar les alternatives residencials per a aquest col·lectiu alhora que contribueix a reduir la llista d'espera existent al casal Calones. En successos, la policia intervenia la setmana passada en un apartament turístic del centre d'Andorra la Vella després que la propietària denunciés l'impagament del lloguer per part de 8 dones no residents que s'allotjaven a l'habitatge. Durant aquest control, els agents van sospitar que les ocupants podrien haver ofert serveis sexuals durant la seva estada arran de circumstàncies similars detectades anteriorment en altres edificis. Finalment, les dones van abonar l'import pendent. La intervenció també va permetre comprovar que no constaven al registre d'ocupació d'allotjaments turístics, fet pel qual s'obrirà un procediment per determinar possibles responsabilitats de la propietària. Parlem d'Andorra Business, que posarà en marxa una nova línia d'ajuts amb una dotació de 2 milions d'euros per afavorir el desenvolupament empresarial i la captació de companyies innovadores. La meitat dels recursos es destinaran a projectes impulsats per empreses ja establertes al país, mentre que l'altra part servirà per incentivar la implantació de noves iniciatives d'alt valor afegit. Aquesta mesura forma part de l'estratègia d'innovació finançada pel govern aquest any. A notar que avui és el dia de les eleccions a la CAS. De moment, la participació a les eleccions per renovar el Consell d'Administració ja havien arribat ahir al migdia els 3.585 vots. Els assalariats continuaven sent el grup amb més participació. Avui, però, la jornada se celebra íntegrament a les instal·lacions de la Caixa Andorrana de Seguretat Social durant tota la jornada. I Naturland ha donat el tret de sortida a la temporada d'estiu 2026 amb una proposta renovada que reforça les activitats a l'aire lliure, l'aventura i el contacte amb la natura. Una de les principals novetats és la consolidació de l'Eclipsi. És la nova tirolina doble del centre que, amb 625 metres de recorregut, es converteix en la més llarga d'Andorra. Està ubicada a la cota 1.600. Aquesta instal·lació permet assolir velocitats de fins a 80 km per hora i ofereix diferents modalitats de descens adaptades a diversos perfils de visitants. A més d'aquesta, moltes altres activitats actives per aquest estiu i de les quals en trobareu més detalls i informació a través del nostre lloc web a flashandorra.com.

0: Aquest és un dels himnes de Bad Bunny, del Benito, acompanyat de Tiny a la producció del Callaita, del 2019, a les 8:35 minuts ara mateix d'aquest dimecres, 17 de juny. Escolteu Flash FM, hola, hola.
1: Flash. Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.

0: FM. Gemma Manzanero.
1: Héctor Ortega, bon dia.
0: Estem a punt de trucar a una persona aleatòria entre aquells i aquelles que ens heu enviat al WhatsApp amb el vostre nom, perquè estem a punt de regalar un lot de petards la traca.
2: La xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya patrocina aquest espai.
0: I aquest espai és el del Jan Ponsa. Jan, bon dia.
3: Bon dia, què tal?
0: Aviam, Jan, com es presenta aquest dimecres? Fa calor, eh?
3: Fa calor, fa calor. Avui serà un matí molt estable a tot Catalunya, amb bastant sol, i a la tarda tornarem a tenir els ruixats de tarda a punts del Pirineu, igual que ahir, acompanyats localment de tempesta. La resta de Catalunya, tarda, tranquil, amb sol, i temperatures avui que pugen fins als 39 graus a punts del Pla de Lleida. Per tant, déu-n'hi-do, Gemma i Héctor.
0: Són temperatures ja bèsties d'estiu,
3: sí,
0: avançat,
3: sí, sí,
0: d'agost.
3: Juliol, agost, sí, sí, amb bueno, de pic de calor.
0: Doncs vigileu una miqueta, aneu per l'ombra. Temperatures d'ara mateix, Jan.
3: Granollers, 22 graus, les Borges Blanques, 20 graus, Barcelona, 26, i el Pont de Suert, 11 graus.
0: Jan! La frase del dia, la tens preparada o què?
3: Clarament.
0: Aviam.
1: Ai, ai, ai.
3: La gent no té ni idea què fer amb la seva vida, però sempre tenen opcions i opinions de decidir sobre la teva.
0: Bueno, evidentment, la
1: això
0: gent
1: cert,
0: sempre
1: eh?
0: Parla de la resta, eh?
1: És molt divertit.
0: Jan, el racó de pensar. Soy,
3: pero para mí no tengo.
0: Perfecte.
4: Aquest estiu, la gran pregunta és...
5: híbrid o elèctric?
4: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
0: De seguida, petards la traca per alguna persona. Seràs tu? No ho sé. Això de seguida, el flash matí. Abans, baby, hello!

0: Afeo al golpito des del Baifo, Quevedo i Nueva Línia al Flash Matí d'aquest dimecres 17 de juny. Bon dia a tothom, com
1: esteu? Hola, què passa, Héctor Ortega? Bon dia!
0: Vinga, va, moment de regalar petards de la traca. Hem de trucar a una persona d'entre totes les que ens heu escrit.
1: Vinga.
0: Hem pillat una persona aleatòria, estem marcant el telèfon perquè si aquesta persona diu correctament al final de la frase, que li començarem a dir nosaltres en directe,
1: sí,
0: s'emportarà un lot de petards la traca.
1: Vinga,
0: si no, passarem a la següent persona. Sí. Ens consta que es diu David.
1: Vinga.
0: Aviam el David.
1: Espero que ho sàpiga. Ai, ai, ai.
0: És que pugui agafar el telèfon al David.
1: Clar. Estarà treballant?
0: Aviam, David.
2: Hola.
0: Hola,
1: amb
0: David.
1: Amb la traca i el flash matí...
2: A la teva mare fas patir.
0: Ah, bé, bé, David, molt bé. Un fort aplaudiment per David. Estaves atent, eh? Així m'agrada, David. Enhorabona, tio.
2: Sí, home.
0: Escolta, tu des d'on escoltes la ràdio, aviam?
2: Pues normalment des del cotxe.
0: Bueno, però no està el cotxe. Ubica'ns al mapa, tio.
2: A Terrassa.
0: A Terrassa, el David de Terrassa. Doncs, tio, t'emportes un lot de petards la traca, eh? Avui és un lot d'efectes de color, què et sembla?
1: Ou, que maco.
2: Ou, estupendo. Ou,
0: diu el David. Ou. Molt bé, David, escolta, doncs no pengis, enhorabona. Ara t'agafarem les dades a gaudir de Sant Joan amb nosaltres i la traca, vale?
2: Moltes gràcies, noi.
0: Fins ara, David. Adéu-siau. La traca, el teu especialista en foc i diversió. Si no us ha tocat, demà repetirem el concurs.
1: Sí, sí, sí.
0: De fet, ho estarem fent fins al mateix dia de Sant Joan, eh?
1: Que bé.
0: Per tant, no us preocupeu i busqueu també la vostra caseta més a prop de la traca a latraca.cat.
3: Flash! Els matins són del... Flash Matí.
0: Això continua. Vinga, bon dia a tothom. Sona Jamaican Bam Bam, el so d'Ugel. Amunt.
1: Bon dia.

0: Flash Matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Quan arriba Sant Joan, qui encén la nit és Tracaman, el teu especialista en foc i diversió. A la Traca hi trobaràs de tot, bombetes, bengales, lots i ofertes per portar la festa al límit. I en productes seleccionats, la segona unitat per un euro. Troba la caseta que tens més a prop a latraca.cat.
2: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
1: Cansat de fer esport amb la música de sempre i amb la gent de sempre? Tranqui, tenim la solució. El 20 de juny, de 11:15 del matí a 11:45 del migdia, vine a fer exercici a l'espai que ha muntat Flash FM al Time Out Market, a la segona planta del Mare Magnum. Miquel González, al control, i Pol Cejas, dirigint la Masterclass, seran el combo perfecte per posar-se en forma. Si vols venir, prepara les bambes, la tovallola i inscriu-te en el formulari que trobaràs a flashfm.cat. Activa el cos amb el Time Out Market i Flash FM.
3: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
4: Què?
3: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
4: Sense pagar?
3: Ara no, el començarà a pagar després.
4: Ah, fem parlar. I ara, més, gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances.
5: Citroën.
6: Finançada amb Stellantis Financial Services. Consulta citroen.es.
7: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
8: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
9: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
10: Quina ratxa! Quants maig portes?
9: 150.
10: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i el periòdico.com.
11: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
12: Aquest estiu arriba la 8a edició del Share Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Kurs i De La Fuente. A més, Davey, De La Rose, RVFV, Ian Block i molts més. El 24 i 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona, Share Festival. Amb el cartell més potent. Queden poques entrades. Aconsegueix la teva a sharefestival.org.
13: Bé, i què voleu fer aquests dies?
14: Anar a una piscina caribenya.
15: Dormir en un hotel del Far West.
16: Volar a llops d'un drac.
13: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
17: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
18: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs conegut.
19: Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
20: Peugeot.
21: Ei, Marta, què tal? Sóc el Josep, el profe de l'autoescola. Escolta, sé que teníem pràctica agendada per abans de l'examen, el 19 de juliol, però no la podrem fer. M'han tocat entrades per anar a veure Romeo Santos a París i, clar, la culpa és de Flash FM, que a més inclouen hotel i vols. A veure, tenint en compte les pràctiques que havies fet fins ara, hauria suspès l'examen igualment. I l'estiu és bona època per anar en bici. En fi, ja parlarem. Adéu.
22: Si tu també vols anar a París a veure Romeo Santos, escolta cada tarda l'Interactua i demana una cançó al 628 060513 per entrar en el sorteig. Divendres anunciarem qui s'emporta les entrades. Participa i no hi ha excuses. Romeo Santos t'espera gràcies a Flash FM. Patrocinat per Parklic, l'app per reservar pàrquing allà on vagis. Troba el teu lloc en Parklic.
23: Andorra. 93.4.
5: 8.
16: El diumenge 21 de juny torna l'Andorra Morabanc Clàssica, la cursa ciclista professional creada al país i amb recorregut íntegre dins del nostre territori.
20: 125 quilòmetres travessant les 7 parròquies i amb un desnivell positiu acumulat de 3.780 metres que hauran de superar els 20 equips ciclistes professionals que ens visitaran conjuntament amb la selecció nacional andorrana.
16: Fes teva l'Andorra Morabanc Clàssica el diumenge 21 de juny en punt de sortida des de la plaça del poble d'Andorra la Vella a partir de les 10 del matí. Podràs veure de prop els ídols del ciclisme amb presentació i control de signatures i l'arribada al coll de la Botella de Pal a partir de les 3 de la tarda. I enguany, novetats, amb cronoescalada i gimcana per als més petits. Tots els detalls a andorramorabancclàssica.com.
23: Organitzat per DSL Esports.
24: Amb el patrocini d'Andorra Turisme, Morabanc i els comuns d'Andorra la Vella i la Massana.
25: Aquest estiu, l'experiència es viu a Únic. Viatja al cor d'Eivissa amb Eivissa Experience. Descobreix la Terrassa, el nou espai per gaudir de les tardes amb còctels d'autor. Estrena l'estiu a Pure, una nit bohèmia, elegant i salvatge a la disco. I deixa't sorprendre per la nova carta de cocteleria. Gastronomia, música, festa i emoció. Descobreix tota la programació a unicandorra.com. Únic. Un estiu per recordar.
26: Surs a córrer, amb bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
27: Flash FM, Andorra, 93.8 FM.
28: Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar?
27: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Flash

0: Lola Índigo i el Quevedo. Ella, la Lola Índigo, la Mimi, és una de les artistes confirmades al Cher Festival d'aquest, doncs, 24 i 25 de juliol. Està a tocar aquest festival i Flash FM, a part de ser l'emissora oficial, us hi convida. De seguida us recordem la pregunta del dia.
1: Flash Matí, de 6 a 11. El despertador més potent de Catalunya.
0: Abans, repassem els primers titulars d'aquest dimecres amb la Paula Montes.
1: Flash FM, Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, són les 9. La pressió de Junts i el Partit Popular perquè Pedro Sánchez convoqui eleccions va a més. Els independentistes havien plantejat una votació al Congrés per forçar el president espanyol a convocar-les, però la mesa de la cambra baixa la vetada. L'argument és que la competència per avançar els comicis només correspon al govern espanyol, en cap cas a les Corts. El debat s'acabarà fent avui, però sense votació. D'altra banda, els metges de la sanitat pública tornen a estar cridats a la vaga. Aquesta vegada s'han organitzat avui protestes simultànies a les 11 del matí a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona. En el cas de la capital catalana, serà la seu de l'Agència de Salut Pública i a les altres ciutats a les delegacions territorials de la Conselleria. I l'home executat d'un tret al carrer Balmes de Barcelona controlava l'entrada de cocaïna a un dels ports de Bèlgica, segons ha avançat el periòdico. Els Mossos d'Esquadra sospiten que aquest narcotraficant era l'encarregat de fer-hi entrar grans quantitats de droga provinents de l'Amèrica del Sud. Els esports. Demà comença la final de la Lliga ACB de bàsquet, on jugaran el Barça contra el València. El primer partit serà el Roig Arena. Recordem que l'equip de Pedro Martínez va acabar la fase irregular en la segona posició i que per això jugarà els dos primers partits a casa. I en el Mundial de Futbol, França va guanyar ahir per 3-1 al Senegal, i Argentina també va aconseguir una victòria per 3-0 contra Argèlia, amb un hat-trick de Leo Messi que l'ha convertit en el màxim golejador dels Mundials.
1: Sona el Megacrack a Flash FM.
3: La que manda.

0: com a mega crack de Flash FM. Gemma Manzanero.
1: Estratega, bon dia.
0: Què passa, aquests conductors, conductores, la gent que ja esteu a les oficines, estudiants, bueno.
1: Ai, ai, ai.
0: Let's go. Tenim, què, de l'1 al 10, com de temazos avui?
1: 10, sisplau.
0: Més, 11 o 12, tu.
2: Flash, els matins són del Flash Matí.
0: Bad Bunny, Yo Perreo Sola, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amunt.
3: Amb te tu, ma pitx.

0: Romeo Santos, Prince Royce a Flash FM, al Flash Matí amb el Dardos. Les 9 i 9 minuts exactament d'aquest dimecres. Avui tenim entrades perquè aneu al Share Festival 24 i 25 de juliol al Parc del Fòrum de Barcelona. I és que Flash FM és l'emissora oficial i la ràdio que també us hi convida gratis amb una entradeta doble.
1: Si voleu participar, envieu un WhatsApp al 628-06-0513 i digueu-nos quin ha estat el concert de la vostra vida.
0: Aviam, repassem un parell d'anècdotes. Hola.
2: Bon dia, Flashero. Doncs mira, el meu concert de la meva vida va ser fa molt anys, a la Beyoncé, que vaig veure a la Beyoncé, al Palau Sant Jordi,
0: i
2: no la coneixia, però un company on treballava jo a la Maquinista, jo tenia pues, 18 anys, i vaig anar amb ell, i vaig dir, però quina gossada de noia, que era quan començava ben fort.
0: Ah, quina bogeria,
2: i va ser un espectacle. Ja després ja no he tornat perquè és impagable.
0: Ja.
2: Però va ser una passada.
0: Que guai, que guai.
1: És que la Beyoncé és molta Beyoncé, eh?
0: Quin tros de concert, eh? Sí. Potser també la Lola Índigo fa un tros de concert al Share Festival, eh?
1: Ai, segurament
0: Mike perquè... Mike Towers és convidat. Sí. O Marcus, també, Juan Magán, o, per exemple, De La Fuente.
1: Com allà.
0: Quin ha estat el millor concert de la vostra vida? Hola.
3: Bon dia, Flash.
1: Ali.
3: Doncs realment el concert de la meva vida ha sigut el de Bad Bunny. Bad Bunny. És que va ser una passada.
0: Home, inigualable, Bad Bunny. Inigualable.
1: Total.
4: Envia'ns una nota de veu al 628-06-0513.
0: Ryan Castro, Capo, La Villa. Yeah.

0: Flash Matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Cultura Jove us ofereix
2: Òrbita Flash.
3: Si tens entre 18 i 30 anys, això t'interessa. Et recordem que Cultura Jove és la plataforma per gaudir de la cultura amb preus especials durant tot l'any. A Barcelona tens un munt de propostes teatrals per acabar el mes. Al Teatre Borràs hi pots veure La Promesa i al Maldà, El meu germà. També a partir del 25 de juny, a la Sala Atrium, acull Avi. El trauré d'aquí, mentre que el Teatre Acadèmia s'hi representa La Ruta. I si encara en vols més, al Teatre Eòlia hi arriba El Banquet. I al Teatre La Biblioteca hi podràs veure L'Albada. A Terrassa, al Teatre Principal, el 25 de juny s'hi representa L'Últim Àtom. I la música també té protagonisme a Tiana, el 27 de juny, amb el Can Reon Festival. Això sí, recorda que per beneficiar-te dels preus especials cal que tinguis entre 18 i 30 anys. Ho trobaràs tot a culturajove.cat. Entra, registra't i gaudeix de la cultura.
1: Cultura Jove, un programa de la Generalitat de Catalunya per apropar la cultura als joves.
4: Sort que t'hem trobat. Ja veuràs com arribem a l'hospital en un moment.
5: Ja, sé que he estat 3 dies perdut pel bosc i tal, però no em podeu deixar al Share Festival?
6: Si el Share Festival també és una prioritat per tu, estàs de sort.
7: Al Flash Matí regalem cada dia entrades dobles per anar-hi.
6: Per participar en el sorteig, estigues atent al programa.
8: No t'enganyis, la teva prioritat és anar el 24 i 25 de juliol al Parc del Fòrum de Barcelona per veure a Telefuente, Mike Towers o Marc Curs al Share Festival. Flash FM, emissora oficial.
9: Vols avançar en la teva carrera? Ara és el moment. A la Universitat Autònoma de Barcelona hi trobaràs màsters i postgraus de més de 15 àmbits d'especialització, connectats al món professional i amb una forta projecció internacional. Amb pràctiques en empreses, modalitat presencial o online i programes 100% en anglès. Universitat Autònoma de Barcelona. Inscripcions obertes. Informa-te'n a uab.cat.
10: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat.
11: Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
12: Peugeot. Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
13: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
14: Si estàs cansat de fer esport amb la música de sempre i també amb la gent de sempre, ves el dia 20 de juny de 11:15 del matí a 12:45 del migdia a l'espai que han muntat Flash FM. El Time Out Market a Barcelona, a la segona planta del Mare Magnum. Miquel González al control i Pol Cejas dirigint la Masterclass seran el combo perfecte per posar-te en forma. Si vols anar, prepara les bambes, la tovallola i inscriu-t'hi en el formulari que trobaràs a flashfm.cat. Activa el cos amb el Time Out Market i Flash FM.
15: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
16: Què?
15: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
16: Sense pagar?
15: Ara no, el començarà a pagar després.
16: Ah, fem parlar. I ara, més, gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances. Citroën. Finançada amb Stellantis Financial Services. Consulta citroen.es.
17: Ei, Marta, què tal? Sóc el Josep, el profe de l'autoescola. Escolta, sé que teníem pràctica agendada per abans de l'examen, el 19 de juliol, però no la podrem fer. M'han tocat entrades per anar a veure Romeo Santos a París i, clar, la culpa és de Flash FM, que a més inclouen hotel i vols. A veure, tenint en compte les pràctiques que havies fet fins ara, hauria suspès l'examen igualment. I l'estiu és bona època per anar en bici. En fi, ja parlarem. Adéu.
18: Si tu també vols anar a París a veure Romeo Santos, escolta cada tarda l'Interactua i demana una cançó al 628 060513 per entrar en el sorteig. Divendres anunciarem qui s'emporta les entrades. Participa i no hi ha excuses. Romeo Santos t'espera gràcies a Flash FM. Patrocinat per Parklic, l'app per reservar pàrquing allà on vagis. Troba el teu lloc en Parklic.
19: 5, 6, 7, 8,
20: Así es el seguro de moto de Línea Directa, uno de los mejor valorados
21: en España.
20: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
22: Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
0: Soy Juan Magán y junto a Oreo te traigo El Ritual, mi nuevo

0: 8.
1: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
2: Bon dia, doncs a hores d'ara, perquè fa sort del trànsit, de seguim trànsit dens, ara que Salou ha vingut Salou en dos sentits a la marxa. Pel que fa a la resta de la xarxa viària del Principat, la circulació és fluida. I això és tot de moment del Centre Nacional del Trànsit.
3: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
4: Flash FM Andorra, 93.8.
5: Ser inconformista és atrevir-se a pensar. És no seguir sempre el camí marcat. Fer-se preguntes, buscar noves idees, mirar més lluny. Perquè les persones que canvien les coses són les que s'atreveixen a fer-ho d'una altra manera. Ser inconformista no és anar contra tot. És tenir l'actitud de voler anar més enllà. Universitat d'Andorra. Actitud inconformista. Futur prometedor. Inscripcions obertes a uda.ad.
6: Encetem nou concurs a flaixandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs, de la marca Skechers. Unes sabates solidàries, ja que amb la venda del calçat d'aquesta col·lecció, Skechers fa una donació per salvar vides d'animals abandonats en refugis. Participa ara al nostre concurs a flaixandorra.com i suma't a la causa. Aconsegueix el teu calçat perfecte per aquest estiu amb les sabates Bobs de Skechers.
7: Concurs actiu a flaixandorra.com o al WhatsApp 34 64 64.
4: Flash. Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. La ràdio dance leader.

0: Es diu Una Foto Remix. Mesita, Nicki Nicole, Tiago PZK i la Emilia, també, al Flash Matí. Bon dia a tothom. Gemma de Wey.
1: Ortega.
0: Aviam si algú d'aquí s'atreveix ara mateix ràpidament a trucar-nos a l'antena i a emportar-se una samarreta del Flash Matí, va.
1: Vinga, va.
0: Encara tenim unes quantes. Volem repartir-les doncs arreu del territori. Per tant, ara mateix obrim línies del telèfon de directe, però ha de ser superpim-pam, vale?
2: Truca'ns ara. 93 545 68 68.
0: Eo, bon dia.
3: Bon dia.
0: Hola, Ali. Què tal, com et dius tu?
3: Javi,
0: que t'emportes la samarreta. Va, arriba i moldre. Javi, toma.
1: Javi.
3: Olé.
0: Escolta, Javi, d'on truques tu? Aviam, on escoltes Flash FM?
3: Pues ara mateix l'escolto des del camió.
0: Però per on estàs passant, aviam, Javi?
3: Ara mateix per Sant Cugat.
0: Sant Cugat, a més.
1: Molt bé.
0: Amb el mans lliures, espero, eh?
3: Sí.
0: Escolta, i què hi portes allà al camió, tu?
3: Pues ara mateix porto àcid fosfòric.
0: Collons, nen!
1: Ostres, quin perill!
0: Com per tenir un accident. Ves amb compte, xaval.
3: Sí, anar amb 4
1: ulls. Clar.
0: Confiem en tu, Javi. Escolta, no pensis, ara t'agafem les dades. Merci per trucar i per escoltar, vale?
3: Vinga,
0: Javi, forta abraçada. Camí a 2 de 10, de seguida doncs l'informatiu, com sempre, habitual. Abans, una miqueta de ritme, escolta.
1: Som-hi.
0: De cançó, de temazo, de Bizarrap, de Daddy Yankee, junts amb el fuego, li diuen, eh?

0: Flash FM, flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. El Comú d'Andorra la Vella preveu que les obres de rehabilitació de l'antic hotel Jaume I estiguin finalitzades a finals de l'any que ve. L'edifici es convertirà en un allotjament destinat a persones grans amb capacitat per a 18 residents. La iniciativa s'emmarca dins el programa Reviu i busca ampliar les alternatives residencials per a aquest col·lectiu alhora que contribueix a reduir la llista d'espera existent al casal Calones. En successos, la policia intervenia la setmana passada en un apartament turístic del centre d'Andorra la Vella després que la propietària denunciés l'impagament del lloguer per part de 8 dones no residents que s'allotjaven a l'habitatge. Durant aquest control, els agents van sospitar que les ocupants podrien haver ofert serveis sexuals durant la seva estada arran de circumstàncies similars detectades anteriorment en altres edificis. Finalment, les dones van abonar l'import pendent. La intervenció també va permetre comprovar que no constaven al registre d'ocupació d'allotjaments turístics, fet pel qual s'obrirà un procediment per determinar possibles responsabilitats de la propietària. Parlem d'Andorra Business, que posarà en marxa una nova línia d'ajuts amb una dotació de 2 milions d'euros per afavorir el desenvolupament empresarial i la captació de companyies innovadores. La meitat dels recursos es destinaran a projectes impulsats per empreses ja establertes al país, mentre que l'altra part servirà per incentivar la implantació de noves iniciatives d'alt valor afegit. Aquesta mesura forma part de l'estratègia d'innovació finançada pel govern aquest any. A notar que avui és el dia de les eleccions a la CAS. De moment, la participació a les eleccions per renovar el Consell d'Administració ja havien arribat ahir al migdia els 3.585 vots. Els assalariats continuaven sent el grup amb més participació. Avui, però, la jornada se celebra íntegrament a les instal·lacions de la Caixa Andorrana de Seguretat Social durant tota la jornada. I Naturland ha donat el tret de sortida a la temporada d'estiu 2026 amb una proposta renovada que reforça les activitats a l'aire lliure, l'aventura i el contacte amb la natura. Una de les principals novetats és la consolidació de l'Eclipsi. És la nova tirolina doble del centre que, amb 625 metres de recorregut, es converteix en la més llarga d'Andorra. Està ubicada a la cota 1.600. Aquesta instal·lació permet assolir velocitats de fins a 80 km per hora i ofereix diferents modalitats de descens adaptades a diversos perfils de visitants. A més d'aquesta, moltes altres activitats actives per aquest estiu i de les quals en trobareu més detalls i informació a través del nostre lloc web a flashandorra.com.

0: un himne que avui volíem fer sonar, doncs mira, per què no, eh? Perquè podem, perquè som el Flash Matí de Flash FM i vosaltres necessiteu aquí una miqueta d'empenta, eh? Aprofiteu i feu-vos també amb una de les entradetes pel Mediterrània Festival perquè s'estan esgotant, evidentment que s'estan esgotant, perquè el dia 1 d'agost a Roses tindreu el festival per excel·lència de la Costa Brava, aquest festival, Macrofestival. I a més, Flash FM és l'emissora oficial d'aquest any també del Mediterrània Festival. 1 d'agost a Roses, amb Mike Towers, JC Reyes, a l'escenari principal, també l'UL, Cyril Kramer. Cyril Kramer, a JC Reyes, Mike Towers, també estarà, per exemple, als escenaris paral·lels, doncs, Xavi Style, Pastis, Winson, Wendry, DJ Sisu, serà espectacular, eh? 4 escenaris, 14 hores de música. Mediterrània Festival Punès, Mediterrània Festival Punès.
1: L'única alarma que sona a festa.

0: algo tú.
1: Y si me critican.
0: Shakira i BL, que a priori pots pensar què tenen aquests dos en comú. Doncs les arrels, perquè els dos són de Barranquilla i van voler fer una cançó dedicada una miqueta doncs, a la seva terra. Es van marcar un Quevedo, per dir-ho d'alguna
2: manera.
0: Totalment,
2: totalment. La gent està molt aferrada a la seva terra.
0: I està molt bé, això, també. Home, clar que sí.
2: Com nosaltres, de Catalunya.
0: El Jan Ponsa, de l'Espluga de Francolí. Jan Ponsa, bon dia.
3: De l'Espluga de Francolí, de Carquinyolis i bon vi.
0: Exacte, perfecte. Aviam, 9:39 minuts d'aquest dimecres, 17 de juny. Avui ha de fer molta calor, m'has dit, eh?
3: Sí, de fet, ho hem comentat a les 6 del matí quan ens hem vist entre els vestidors. Entre els passadissos. I avui us informem a tota l'audiència que la temperatura màxima pujarà fins als gairebé 39 graus a punts al Pla de Lleida.
0: Bèstia.
3: En un dia marcat per bastant sol aquest matí i a la tarda novament alguns ruixats, localment acompanyats amb tempesta a punts del Pirineu. Els propers dies la temperatura començarà a pujar i a partir de la setmana vinent segurament començarem la primera onada de calor de l'estiu.
0: El Jan dient la temperatura començarà a pujar immediatament després de dir 39 graus. O sigui, encara no ha començat a pujar. O què
3: passa,
0: tio?
3: Pujar més. Sí, sí, és bastant còmic tot plegat.
0: Bèstia.
3: Una mica com aquest programa.
2: Perdona?
0: El Jan diu univers paral·lel, eh? Aviam, les temperatures, vinga, va.
3: Què vas? A Badalona tenim 25 graus i mig, a Granollers 24, a Vilanova i la Geltrú 26 i mig i a Sabadell 25.
0: Vaja, més a descansar una miqueta. Fins ara, tio.
3: Vinga, fins demà.
2: Adéu.
0: Fins demà, fins demà.
2: Adéu, adéu.
0: Si encara no tens res preparat per Sant Joan, espavila i passa per la Traca, perquè hi trobaràs lots, petards per tots els nivells, bateries, fons i molt més per muntar una revetlla brutal, eh?
2: Molt bé!
0: I atenció, fins al dia 29, perdó, fins al dia 19, ara. En productes seleccionats, la segona unitat surt per només un euro, eh?
2: Un euro!
0: Un euro, aquest Sant Joan. Toca la Traca. Toca la Traca.
2: Toca la Traca.
0: Toca la Traca.
2: Toca, toca.
0: Escolta, i aquí al Flash Matí, cada dia i fins al dia de Sant Joan, us estem regalant lots.
2: També.
0: Atents i atentes al programa. Quevedo, ni borratxo. Bon dia!
2: Bon dia!

0: Calor. Molta calor. Justin Quiles, Cano, ho tenen claríssim, eh? Això es diu Olvidar-nos de tot. I sona Flash FM, el Flash matí d'aquest dimecres, 3 quarts i gairebé 3 minuts de 10 ara mateix d'aquesta nova jornada. Bon dia, eh?
1: Molt bon dia a tothom.
2: Flash. Un matí de bojos. Ah! Un matí amb el Flash matí.
0: Estem a les portes ja de la revetlla de Sant Joan,
1: sí.
0: I si no ho sabíeu, els de Flash estarem a dues ubicacions alhora, eh? Dues festes simultànies per la revetlla, una d'elles a la Torre de Claramunt.
1: Toma ja.
0: Amb l'Edgar Manchado i el Miquel González us esperen a partir de les una o dues de la matinada, tranquil·lament, eh?
1: Vale.
0: Al recinte Torresport, la cita anual de Flash FM a la Torre de Claramunt, de nou aquest Sant Joan. No us la perdeu.

0: Flash Matí. De 6 a 11 a Flash FM.
1: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
2: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
3: Potser ja n'heu parlat molt d'aquest restaurant. A veure si aneu un cap de setmana d'aquests quan tingueu una cosa per celebrar. Però i si també us plantegeu reservar un dilluns, o un dimarts, doncs perquè sí, o un dimecres, i no cal cap excusa. Oi que pinta bé? Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a benviure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca benviure.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Els Mossos d'Esquadra són amb tu per fer que la convivència sigui una realitat. I són per escoltar, per acompanyar, per cuidar, per protegir, per actuar. Són amb tu, són amb tothom i aviat en seran molts i moltes més. Convocatòria oberta amb 1.587 noves places. Presenta la teva sol·licitud fins al 22 de juny al web mossos.gencat.cat, mossos.gencat.cat. Molt més que una feina.
6: Cansat de fer esport amb la música de sempre i amb la gent de sempre? Tranqui, tenim la solució. El 20 de juny, de 11:15 del matí a 12:15 del migdia, vine a fer exercici a l'espai que ha muntat Flash FM al Time Out Market, a la segona planta del Mare Magnum. Miquel González al control i Pol Cejas dirigint la masterclass seran el combo perfecte per posar-se en forma. Si vols venir, prepara les bambes, la tovallola i inscriu-te en el formulari que trobaràs a flashfm.cat. Activa el cos amb el Time Out Market i Flash FM.
7: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
8: Quina ratxa! Quants maig portes?
7: 150.
8: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la D.O. Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i el periòdico.com.
9: T'ha entrat en neguit de pensar que la casa està sola?
10: No, m'ha entrat això.
11: La superseguretat de Movistar Prosegura Alarmes dona supertranquil·litat perquè et protegeix fins i tot quan ets dins de casa. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegura Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
12: Tus juguetes favoritos han vuelto a los cines y no vienen solos.
13: Hola, soy Lilipad. Vamos a jugar.
12: Ahora se enfrentan a la tecnología.
14: ¡Es el fin de los juguetes! ¡La extinción! ¡Otra vez no!
12: No te pierdas el reencuentro más esperado.
15: Bonnie aún nos necesita.
12: Toy Story 5, ja en cines.
16: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
17: Andorra. Flash FM. 93.8.
18: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
19: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
18: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
20: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
21: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
20: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
22: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
23: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
24: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes amb bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
23: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
0: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
1: Flash! Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. La ràdio dance líder. Ladies and gentlemen. Cinc hores amb el millor ritme del planeta. Flash Matí a Flash FM.

0: Aquest és un dels cracs de la setmana, una cançó que també escoltareu moltíssim aquest estiu. Per sort, perquè és un tros de tema, eh? Aïssa, amb RUFV i Kremli, muchacha. De tot, de tot. Som al Flash Matí, què tal?
1: I a tu t'agrada la benzina?
2: Flash!
1: Flash Matí, el combustible que necessites.
0: Com cada dia fins les 11 a l'altra banda, de seguida amb el concurs també del Cher Festival. De seguida us expliquem, no desconnecteu, va.
1: Flash FM, Flash informatiu. Flash.
3: Bon dia, són les 10. La pressió de Junts i el Partit Popular perquè Pedro Sánchez convoqui eleccions va a més. Els independentistes havien plantejat una votació al Congrés per forçar el president espanyol a convocar-les, però la mesa de la cambra baixa l'ha vetada. L'argument és que la competència per avançar els comicis només correspon al govern espanyol, en cap cas a les Corts. El debat s'acabarà fent avui, però sense votació. D'altra banda, els metges de la sanitat pública tornen a estar cridats a la vaga. Aquesta vegada s'han organitzat avui protestes simultànies a les 11 del matí a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona. En el cas de la capital catalana, serà la seu de l'Agència de Salut Pública i a les altres ciutats, a les delegacions territorials de la Conselleria. I l'home executat d'un tret al carrer Balmes de Barcelona controlava l'entrada de cocaïna a un dels ports de Bèlgica, segons ha avançat el periòdico. Els Mossos d'Esquadra sospiten que aquest narcotraficant era l'encarregat de fer-hi entrar grans quantitats de droga provinents de l'Amèrica del Sud. Els esports. Demà comença la final de la Lliga CB de bàsquet, on jugaran el Barça contra el València. El primer partit serà el Roig Arena. Recordem que l'equip de Pedro Martínez va acabar la fase irregular en la segona posició i que per això jugarà els dos primers partits a casa. I en el Mundial de Futbol França va guanyar ahir per 3-1 al Senegal i Argentina també va aconseguir una victòria per 3-0 contra Argèlia amb un hat-trick de Leo Messi que l'ha convertit en el màxim golejador dels Mundials.
1: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
2: Flash.
1: Flash FM.
4: La que manda.

0: Es diu de lejitos Jay Wheeler. És el número 1 al llarg d'aquesta setmana a Flash FM. Així engeguem una nova hora del Flash Matí. Gemma Manzanero, hola, hola.
1: Què passa, Héctor Ortega? Bon dia.
0: Vinga, a les 10 i gairebé 5 minuts podeu seguir votant per aquesta cançó o per la que més us agradi de les 45 opcions que teniu al Calibre a flashfm.cat.
1: Molt bé.
0: A l'apartat, evidentment, Calibre 45. Molt fàcil, sí, molt fàcil.
1: Molt.
0: Nova hora i hem de parlar de la Rosalía. Avui sí, perquè saps què va tenir... Bueno, va haver de parar una miqueta els concerts, la gira. Sí. Va fer una pausa per un tema personal.
1: Per la família, no? Bueno, sí, personal.
0: I ara, doncs, ha tornat per fi. Celebrem que la Rosalía pugui estar de nou als escenaris.
1: Bravo.
0: I la vam tenir a Boston, a Estats Units, i va patir, la Rosalía va patir, no, va viure un d'aquests moments entre cançó i cançó surrealista totalment.
1: Per què?
0: Perquè va assabentar-se que hi havia al públic un científic que li havia posat el seu nom, o sigui, Rosalía, a una molècula.
1: Què m'estàs dient?
0: Una molècula.
1: En comptes de posar-li el seu, li posa el de la Rosalía?
0: Sí. Attention, ok?
2: He's
0: a scientific. Bueno, scientific no és en anglès, és scientist. Que ha trobat una molècula i li ha posat el meu nom.
1: Wow.
0: Heavy, eh?
1: Vull saber més de la molècula.
0: No, no ho explica tampoc. Ara diu, li pregunta el nom, com et dius. Es diu Miguel, després, vale?
1: Ah, vale.
0: Us estalviaré el tall perquè tampoc s'entén gaire. Però diu que el seu nom és Miguel. Ha descobert una molècula, aquest científic, i li ha posat Rosalía.
1: M'encanta, és un detall molt maco, eh?
0: Sí, una miqueta random, però
1: és
0: vale.
1: És maco.
0: Però vale.
1: És
0: la Rosalía, que està vivint una vida tope de surrealista ara mateix, eh?
1: Podríem dir un dels seus pics.
0: Evidentment.
1: Sí, com el Bad Bunny.
0: No sé fins quan dura el tour Lux. Vam parlar moltíssim aquí fa uns mesos, al Flash Matí.
1: Sí.
0: I avui, doncs, la Rosalía, de nou, havia de ser la protagonista en aquesta nova hora del programa, que tot just ara posem en marxa. Amb el Farruko, el de les pepes.
3: Que no t'expliquin drames. Vine al Flash Matí.
1: Com m'agrada.
0: En aquest cas, amb Steve Aoki i també Gracie. Això es diu Ja pa què. Gràcies a tothom per connectar amb nosaltres. Vinga. Ja pa què.

Aquest és el títol, Hasta que Dios diga, Anuel i Bad Bunny, eh? Anuel i Bad Bunny, quin parell. Quina col·laboració històrica de l'any 2020. Les 10 i 13 minuts, pràcticament, ara mateix, d'aquest dimecres 17 de juny. Escolteu l'emissora del ritme Flash FM. Som al Flash Matí. I ara sona Mora, al costat del madrileño Zetangana. Droga!

0: Intento meditar.
1: M'agrada el Flash Matí.
2: Flash Matí, de 6 a 11. A Flash FM.
3: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
4: Vols avançar en la teva carrera? Ara és el moment. A la Universitat Autònoma de Barcelona hi trobaràs màsters i postgraus de més de 15 àmbits d'especialització, connectats al món professional i amb una forta projecció internacional. Amb pràctiques en empreses, modalitat presencial o online i programes 100% en anglès. Universitat Autònoma de Barcelona. Inscripcions obertes. Informa-te'n a uab.cat.
5: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
6: Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
7: Aquest estiu arriba la 8a edició del Share Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Cursi de la Fuente. A més, Davey, De La Rose, RVFV, Ian Block i molts més. El 24 i 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona, Share Festival. Amb el cartell més potent. Queden poques entrades. Aconsegueix la teva a sharefestival.org.
8: Tus juguetes favoritos han vuelto a los cines y no vienen solos.
9: Hola, soy Lilipad. Vamos a jugar.
8: Ahora se enfrentan a la tecnología.
10: ¡Es el fin de los juguetes! ¡La extinción! ¡Otra vez no!
8: No te pierdas el reencuentro más esperado.
11: Bonnie aún nos necesita.
8: Toy Story 5. Ya en cines.
12: Andorra. Flash FM. 93.8.
13: El 20 i 21 de juny, la Massana es converteix en l'epicentre del ciclisme al país. Torna Landbike. Viu el festival ciclista més destacat a Andorra. Proves ciclistes per a tots els nivells. I al Prat Gran de la Massana, zona d'exposició, activitats per a tota la família, test gratuït de bicicletes i molt més per conèixer les últimes novetats en el món del ciclisme. El 20 i 21 de juny t'esperem a la segona edició de Landbike a la Massana, organitzat per Oci en Desport.
14: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
15: Ah, no? I com us ho heu fet?
14: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Esparta Guix. Mira, i escolta.
15: Ui, sí! No sento res.
13: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Esparta Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Esparta Guix. 356-556.
16: I si de gran vol estudiar a Harvard? I si el seu somni és crear una empresa? I si això no fos només un somni, sinó un pla? I si planificar el futur fos emocionant?
17: Morabanc presenta Morabanc Wealth Planning, un servei únic a Andorra que transforma els teus objectius vitals en un pla de futur sòlid i coherent. Analitzem la teva situació patrimonial, definim prioritats i tracem el camí perquè avancis amb confiança. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada al 884-255 o a morabanc.ad. Amb Morabanc Wealth Planning, el futur comença avui. Morabanc, tens un banc.
18: Ets autèntic, amb personalitat. Original. Inimitable. Perquè ningú com tu és capaç de fer el que fas. De dir el que dius. Tens criteri i passes d'imitacions.
19: Perquè saps escollir la música que t'agrada.
18: I quan balles, ho fas al teu rotllo. Per tot això i molt més, ets dels nostres. Flash FM.
20: La que manda.

0: Puerto Rico, és Omar Kurz amb això que es diu Coco. L'escolteu al Flash Matí. Bon dia a tothom, Gemma Manzanero.
1: El bon dia, Héctor Ortega.
0: Segur que el Coco acaba sonant al Cher Festival el proper 24 o 25 de juliol, perquè són els dos dies de festival. Cher Festival a Barcelona, al Parc del Fòrum. Flash FM és l'emissora oficial i us hi estem portant per la cara.
1: Acte de fet, envia un WhatsApp al 628-06-0513 i dir-nos quin ha estat el concert de la vostra vida.
0: Repassem un parell de missatges, aviam.
2: Bon dia, Flash Matí i oients.
1: Hola.
2: I audiència, jo sóc Pablo de Terrassa.
0: Hola.
2: El millor concert de la meva vida, sense cap dubte, va ser fa 3 setmanes, el de Bad Bunny a Barcelona.
0: Bad Bunny, eh?
2: T'agrada Dioné, va ser espectacular, les coses com són.
1: Sí.
2: I m'agradaria que em toqués la cintada de Sar Festival, perquè és el cumple de la meva filla i es posaria molt contenta, que és el 24 de juliol.
0: Mira!
2: Moltes gràcies.
0: Olé. El primer dels dos dies del festival, molt
1: sí,
0: bé,
1: sí,
0: molt
1: sí,
0: bé.
1: Sí, sí, fantàstic.
0: Doncs estarà també actuant Mike Towers, el J.C. Reyes també, per exemple, 628-06-0513.
3: Pues el concert de la meva vida va ser fa uns anys, quan jo era més petita, el concert de RBD, de la sèrie de Rebelde, que hi ha molta gent. Bueno, en aquell moment estava a l'auge i per mi va ser el millor concert de la meva vida.
0: Quin ha estat el millor concert de la vostra vida?
4: Envia'ns una nota de veu al 628-06-0513.
0: En joc abonaments dobles pel Cher Festival. Això continua, som al Flash Matí, sona Golden.

0: diu Feel This Moment. És el Pitbull amb la Cristina Aguilera, eh? Una d'aquestes cançons que de tant en tant recordem el Flash Matí de Flash FM perquè tingueu un matí doncs, ple de moments inigualables, eh? Com el que podreu viure aquest divendres, perquè ja ens hem cruspit totes les festes wrap-up, excepte una, eh? Hem assaltat ja discoteques d'arreu del territori. Va, doncs vam tenir la festa wrap-up al Bidisco de Molins de Rei, també al Vilova de Lleida, també a la Caix de Salou, i us queda una última oportunitat, en aquest cas els de Girona, perquè el 19 de juny, d'aquí a un parell de dies, aquest divendres, a la sala Biaut de Platja d'Aro, estarà actuant punxant Sergi Domena per celebrar amb vosaltres l'arribada de l'estiu i el final per fi dels exàmens, d'acord? Més festa, més espectacles, samarretes i moltes sorpreses, a més també amb InfoJobs, que és el patrocinador oficial de les festes Flash FM Wrap Up. La teva primera feina és aquí, recordeu, aquest divendres, Festa Flash amb el Sergi Domena al Biaut de Platja d'Aro.
1: Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.

0: Aquest és el seu crit de guerra per aquest estiu, eh? Ella, Quevedo. Amb Elvis Crespo, això és La Graciosa. El Flash Matí, va, bon dia. Gemma Manzanero.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega.
0: El Quevedo i les prebendes dels seus bolos, de les seves festes a Barcelona i a Girona. Bueno, festes, concerts.
1: Sí, bueno, clar, es liarà parda.
0: Aviam si el tio aterra una miqueta i ens ho posa més fàcil. Quevedo, per favor, eh? Vinga, va, amb el carnet jove teniu un munt d'avantatges i promocions i aquesta setmana, del 15 al 21 de juny, posa el carnet jove a treballar de veritat, eh?
1: Exacte, si tens ganes de parc temàtic, tens promocions per anar a PortAventura World amb els vals del Pack Jove. Dos vals de 2x1 a PortAventura Park, un val del 50% i també un 2x1 per combinar PortAventura Park i Ferrari Land.
0: Estic fent aquí matemàtiques, eh?
1: Sí, eh?
0: Si el que et ve de gust és aigua, sol i tobogans, remulla't a Caribe Aquatic Park amb un 2x1 en l'entrada d'adult d'un dia.
1: També hi ha un sorteig per viure l'experiència carnet jove al Canet Rock. Tinc 5 titulars del carnet jove amb acompanyant, podran conèixer el festival des de dins, assistir al Canet Rock i tenir allotjament de divendres a diumenge a l'Alberg de Cabrera de Mar. El sorteig és el 19 de juny.
0: Epa, parell de dies. I si el teu rotllo és el cinema, apunta't al jurat carnet jove de Sitges 2026. 5 joves formaran part del jurat oficial del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Feu-vos el carnet jove, com sempre, a CaixaBank, imagina't. carnetjove.cat per no perdre-us ni un d'aquests descomptes. Ara la Tini, per arribar a 3:15 amb Ulises Bueno, dos amantes. Bon dia.
1: Bon dia.

0: Toni, que es diu Peruca Bill.
1: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
2: Quina ratxa! Quants maig portes?
1: 150.
2: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la D.O. Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i al periòdico.com.
3: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
4: Cansat de fer esport amb la música de sempre i amb la gent de sempre? Tranqui, tenim la solució. El 20 de juny, de 11:15 del matí a 12:15 del migdia, vine a fer exercici a l'espai que ha muntat Flaix FM al Time Out Market, a la segona planta del Mare Magnum. Miquel González del control i Pol Cejas dirigint la masterclass seran el combo perfecte per posar-se en forma. Si vols venir, prepara les bambes, la tovallola i inscriu-te en el formulari que trobaràs a flaixfm.cat. Activa el cos amb el Time Out Market i Flaix FM. Andorra. Flaix FM. 93.8.
5: Surs a córrer, amb bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
6: Reobre el Centre Cultural Lauradià i del 25 al 30 de juny t'espera una programació que no et voldràs perdre. Maria del Mar Bonet en concert, el musical familiar El Fil Invisible, la dansa urbana de Brodes Bros, les habaneres de les anxovetes, sessions de DJ, instal·lacions immersives i espectacle de llum, vídeo i música a la façana del centre. I per cloure la inauguració, la gravació en directe del Quom Podcast amb el pilot de MotoGP Pedro Acosta. Del 25 al 30 de juny al Centre Cultural Lauradià. Consulta tota la programació a santjulià.com i reserva o compra les entrades a santjulià.ad/entrades. Obrim el futur a la cultura. Vine a celebrar-ho.
7: Encetem nou concurs a flaixandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs, de la marca Skechers. Unes sabates solidàries, ja que amb la venda del calçat d'aquesta col·lecció, Skechers fa una donació per salvar vides d'animals abandonats en refugis. Participa ara al nostre concurs a flaixandorra.com i suma't a la causa. Aconsegueix el teu calçat perfecte per aquest estiu amb les sabates Bobs de Skechers.
8: Concurs actiu a flaixandorra.com o al WhatsApp 34 64 64.
9: Ets autèntic, amb personalitat.
10: Original.
9: Inimitable. Perquè ningú com tu és capaç de fer el que fas.
10: De dir el que dius.
9: Tens criteri i passes d'imitacions.
11: Perquè saps escollir la música que t'agrada.
9: I quan balles, ho fas al teu rotllo. Per tot això i molt més, ets dels nostres. Flaix FM. Flaix, flaix,
12: flaix. La que manda.
13: Estàs escoltant el Flaix Matí, de 6 a 11, a Flaix FM.

Els diu de genera aquesta cançó que escolteu de nou a Flash FM, al Flash Matí. Edició dimecres de recta final, ara amb la nova d'Augel, que després del Jamaican Bam Bam presenta Moving to the Sun.

0: Baile inolvidable, Bad Bunny. Si veu poder estar en algun dels seus concerts, estareu d'acord amb mi que van ser concerts precisament inoblidables, eh? Amb el Benito, avui tanquem el Flash Matí d'aquest dimecres 17 de juny del 26. Demà tindrem més lots de la traca.
1: Sí, i tant.
0: Important que aneu estudiant-vos les frases que teniu a l'Instagram, @flashmatí. Busqueu la darrera publicació. És un carrusel d'aquells que vas passant, d'acord? I hi ha una frase per dir, eh?
1: Exacte.
0: Ja n'hem regalat 3 d'aquests lots. Demà serà el quart i li tocarà a algú. Tocarem a algú en directe, però si no ho sabeu la frase, no valdrà
1: next,
0: res.
1: Per next. Tant, és molt fàcil, eh?
0: Mireu @flashmatí per guanyar lots de petards la traca. Vinga! I tanquem el programa amb la dada curiosa del
1: Vinga,
0: dia.
1: Som-hi.
0: Tu sabies que la primera foto, Gemma Manzanero, es va fer l'any 1838.
1: Vale.
0: I que llavors, per la tecnologia del moment, havia de ser, diguéssim, una imatge amb una exposició llarguíssima.
1: Vale.
0: I casualment van pillar un tio que li estaven rentant les sabates.
1: Vale.
0: I com va estar tanta estona parat,
1: va sortir perfecte.
0: I tota la resta va sortir borrós. Per tant, va ser com el primer retrat, diguéssim.
1: Ah!
0: De pura casualitat.
1: Ai, la buscaré, aquesta foto.
0: Sí, senyora, de pura casualitat, eh? Molt bèstia.
1: Molt bé.
0: Bueno, va, d'aquesta manera en tanquem nosaltres el programa. Ja sabeu que demà ens hi tornarem a posar a les 6 del matí, com sempre, ben puntuals.
1: Aquí estarem.
0: Tindrem lots de petards, tindrem samarretes, tindrem entrades pel Xer Festival. I, com sempre, us despertarem des de primeríssima hora del dia. Fins demà, adéu-siau.
1: Vinga, adéu.
2: Flash FM. Són les 11.

0: La Shakira posant veu, bueno, posant música, de fet, de nou al Mundial. This is Flash FM. I aquesta és ella fent-ho per segona vegada, aquesta vegada acompanyada del Burna Boy, amb aquesta que es diu Dai Dai, cançó del Mundial d'enguany, edició 2026. Benvinguts i benvingudes, arrenquem nova hora, són les 11:03, em presento.
1: Flash. En directe a Flash.

Vibres nostàlgiques que ens fan transportar-nos directament al 2021 de la mà de Jay Cortez. I també d'Anuel AA, que per cert s'inclou dintre de l'àlbum Timeless, que era el segon àlbum d'estudi del cantant de Puerto Rico, Jay Cortez. Un àlbum molt complet que haig de dir que a mi personalment m'encanta. Ens movem cap a territori d'aquí, eh? Juan Magán i Omar Montes, que ens porten aquesta mena de versió, edició 2026, de la mitiquíssima Ayer Lave, i cançó que ens serveix per despertar-nos d'aquest dimec.

0: Ràdio Peruca Vil.
1: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
2: Quina ratxa! Quants maig portes?
1: 150.
2: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de l'ADO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i el periòdico.com.
3: Ei, Marta, què tal? Soc el Josep, el profe de l'autoescola. Escolta, sé que teníem pràctica agendada per abans de l'examen, el 19 de juliol, però no la podrem fer. M'han tocat entrades per anar a veure Romeo Santos a París i, clar, la culpa és de Flash FM, que, a més, inclouen hotel i vols. A veure, tenint en compte les pràctiques que havies fet fins ara, hauria suspès l'examen igualment. I l'estiu és bona època per anar en bici. En fi, ja parlarem. Adéu.
4: Si tu també vols anar a París a veure Romeo Santos, escolta cada tarda l'Interactua i demana una cançó al 628 060513 per entrar en el sorteig. Divendres anunciarem qui s'emporta les entrades. Participa i no hi ha excuses. Romeo Santos t'espera gràcies a Flash FM. Patrocinat per Parklink, l'app per reservar pàrquing allà on vagis. Troba el teu lloc en Park.
5: Andorra. Flash FM 93.8.
6: El diumenge 21 de juny torna l'Andorra Morabanc Clàssica, la cursa ciclista professional creada al país i amb recorregut íntegre dins del nostre territori.
7: 125 quilòmetres travessant les 7 parròquies i amb un desnivell positiu acumulat de 3.780 metres que hauran de superar els 20 equips ciclistes professionals que ens visitaran conjuntament amb la selecció nacional andorrana.
6: Festival Andorra Morabanc Clàssica, el diumenge 21 de juny, en punt de sortida des de la plaça del poble d'Andorra la Vella a partir de les 10 del matí. Podràs veure de prop els ídols del ciclisme amb presentació i control de signatures i l'arribada al coll de la Botella de Pal a partir de les 3 de la tarda. I enguany, novetats, amb cronoescalada i gimcana per als més petits. Tots els detalls a andorramorabancclàssica.com.
8: Organitzat per BSL Esports, amb el patrocini d'Andorra Turisme Morabanc i els comuns d'Andorra la Vella i la Massana.
9: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
10: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
9: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega-te'l gratuïtament a bondia.ad.
11: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfè de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica, es viu.
12: Encetem nou concurs a flaixandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs, de la marca Skechers. Unes sabates solidàries, ja que amb la venda del calçat d'aquesta col·lecció, Skechers fa una donació per salvar vides d'animals abandonats en refugis. Participa ara al nostre concurs a flaixandorra.com i suma't a la causa. Aconsegueix el teu calçat perfecte per aquest estiu amb les sabates Bobs de Skechers.
13: Concurs actiu a flaixandorra.com o al WhatsApp 34 64 64.
14: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flaix. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flaix Andorra. Et volem conèixer.
15: El nostre so és únic.

Aquesta podríem dir que no és una bachata qualsevol, és la bachata d'aquesta temporada. Que ens aporten dues persones que estava clar. Que anaven a quedar genial, Romeo Santos i Prince Royce, dos dels grans. Doncs mira, parlant d'un altre personatge que també està tenint un recorregut molt i molt potent, estem parlant de ni més ni menys que Bad Bunny, amb aquest aquí que es diu Nueva York, i ens llança una pregunta. Ens diu si ens volem divertir, i jo crec que sí, no?

exitats amb majúscules amb aquest temazo que ens portaven el 2018, Tetangana i Becky G, bueno, espectacular, amb aquest booty, que sempre és un plaer recuperar-lo aquí a l'antena. A veure, us vinc a parlar d'una cosa important, i és que aquest juny les festes wrap-up de Flash FM han assaltat les discos d'arreu del territori. Ja ho han fet. Si t'has perdut les festes wrap-up de Bidisco o de Molins de Rei, de Vilova, de Lleida o de la Cage a Salou, espavila perquè encara et queda una última oportunitat. Això és una bona notícia, tens una última. De fet, aquest cap de setmana, el 19 de juny, a la sala Be Out de Platja d'Aro, hi punxarà en Sergi Domena, que portarà molta festa, molt espectacle, moltes samarretes i moltes sorpreses que encara no volem desvetllar per aquí a l'antena. Com sempre, InfoJobs, patrocinador oficial de les festes Flash FM Wrap-Up, patrocinat per InfoJobs, perquè la teva primera feina és aquí. A més, a les festes anteriors es va repartir cash. Bastant de cash, eh? De fet, diria 1.000 euros. Així que ja sabeu, si no us ho voleu perdre, en dos dies, la festa que té preparada en Sergi Domena, el Be Out a Platja d'Aro. Ens quedem per aquí amb Cano i Justin Quiles, amb el seu Olvidarnos de tu.

Ja presentava aquesta meravella, el seu Se vuelve loca, que ja sabeu que sempre és un gustazo recuperar-la aquí a l'antena, sonant a Flash FM. A veure, aquests que sou esportistes i gaudiu de l'esport. Jo sé que sempre acaba arribant un punt on sí que sempre estàs cansat de fer esport amb la mateixa música de sempre i amb sort amb la gent de sempre. Doncs mira, us proposo una cosa molt xula. El 20 de juny, a 11:15 del matí i a 11:45 del migdia, a l'espai que ha muntat Flash FM al Time Out Market, a la segona planta del Mare Magnum, pots anar i passar-t'ho superbé perquè el Miquel González està al control de la situació i el Pol Cejas està dirigint la masterclass que serà el combo perfecte per posar-te en forma de manera divertidíssima. Si vols anar, prepara les bambes, la tovallola i inscriu-te al formulari que hi trobaràs a flashfm.cat. Activa el cos i la ment al Time Out Market de Flash FM perquè, atenció, t'ho passaràs superbé. Que són un combo boníssim. Aquests dos, igual que la Batia i el Chincho Corleone, funcionen molt bé. Aquest aquí es diu Choque i ens arriben, mira, els últims minuts de l'hora de les 11.

0: This is Flash FM.
1: I aquest aquí és el Jay Wheeler amb el seu De Lejitos, cançó amb la que inaugurem nova hora. Ja són les 12 i 3 minuts d'avui dimecres, sí, dimecres 17 de juny, que amb la tonteria ja han passat 17 dies de juny i ni m'he enterat.
2: En directe a Flash FM, Clàudia Cifuentes.
1: L'estiu i el bon temps ja està aquí. I és per això que mira, ens ve de gust posar una miqueta d'Omar Cuz amb aquest èxit que es diu Coco. Bon dia! Bon dia!

ho fa la reina. Ens anem per aquí amb Dimitri Vegas, Like Mike, que venen a pujar revolucions. Venen a acabar d'espavilar-nos i despertar-nos. Per aquells qui a les 12 del migdia encara estigueu una miqueta dormidots. Mira, que és aquí, es diu Magna Time.

0: 8.
1: Surs a córrer, amb bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
2: En Camp està de festa. Del 19 al 22 de juny arriba la Festa del Poble, amb més de 40 activitats per a totes les edats. Música en directe, esports, gastronomia, espectacles infantils i molta diversió. Vine a gaudir de l'espectacle This is Michael, dedicat a Michael Jackson, i dels concerts de Suu, Triquell i Buós. De les activitats populars com l'Encamp de Gresca, el Crash Car i el Fest Tapa. Consulta tota la programació a comuencamp.ad. I recorda, fem que l'espai de festa sigui un espai segur per a tothom.
3: Les millors braves d'Andorra?
4: No vagis al Barra Mars.
3: Un bon bacallà al Pil Pil.
4: No el demanis al Barra Mars.
3: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
4: Oblida tant del Barra Mars.
3: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
5: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
3: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
6: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
7: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
6: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega-te'l gratuïtament a bondia.ad.
8: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

una vegada més amb una referència de nou a les Illes Canàries. Aquesta vegada a la illa de La Graciosa. Cançó que té Quevedo molt ben acompanyat d'Elvis Crespo. Un exitàs absolut. Un mes a la llarga llista. Ens quedem per aquí amb un duo que ens porta un reggaeton així, podríem dir, de flow més sofisticat, així també més de la old school. Aquesta d'aquí es diu Forever Tu Cantel, Omar Cuz, Ñengo Flow.

Ritmes, podríem arribar a dir, fins i tot funk, de la mà de Zeca, que ens arriba des de Brasil. Molt ben acompanyes també de Ludmila i Emília. Amb aquest no sé bé. Ens anem amb una cançó que podria considerar-se pràcticament una novetat aquí a Flash FM. Es diu Maladai. I sona així. Mira, mira. Because everybody here is so sick. Say my name.

Rusowski amb aquesta peça magistral que es diu Malibu. Que ens arribava ara fa un any i que s'inclou dintre de l'àlbum Daisy. Boníssim, per cert. Mua. Ens quedem per aquí amb Farruko i Gracie. És una cançó d'aquestes de desamor absolut, però divertida. Aquesta d'aquí es diu Ja pa què? I ens diu alguna cosa així com Ja per què em dones flors si ja s'ha acabat?

El efecto. Efectivament, mira, Rau Alejandro i Chencho Corleone amb una cançó espectacular que recuperem avui des de 2019. Aquesta aquí es diu El efecto. Doncs mira, a veure, esportistes, m'adreço a vosaltres. Jo sé que, mira, si fas esport de manera molt continuada, pot arribar a ser monòton fer-la amb la mateixa música de sempre o inclús amb els mateixos companys de sempre. Si és així, ves el 20 de juny a 11:15 del matí i a 12:15 del migdia a l'espai que ha muntat Flash FM al Time Out Market, a la segona planta del Mare Magnum, perquè allà t'espera el Miquel González del control de la música i també el Pol Cejas dirigint la Masterclass, que seran el combo perfecte per posar-te en forma d'una manera divertidíssima. Si vols anar, que jo t'ho recomano, prepara les bambes, la tovallola, inscriu-te al formulari que trobaràs a flashfm.cat. Activa el cos i la ment de la mà de Time Out Market i Flash FM, una oportunitat xula, xula, per fer esport rodejat, doncs mira, d'un ambient diferent i de molta música i molt de ritme. Ens quedem per aquí amb Bad Bunny, en aquest cas diu EO. Us recordo que el de l'esport és aquest cap de setmana, eh? El 20 de juny.

El Mike Towers, que és un pillín, és Joanne. Es pensa que realment no ens anem adonat del que significa el la-la. Doncs mira, aquesta ens la portava ara ja fa uns quants anys, 3 de fet. El 2023, i ens quedem amb una versió d'enguany. 2026, que Sopa de Cabra, Su i Mon DJ ens porten camins, somnis i promeses.

0: Dai, dai. Doncs sí, aquest és el nom d'aquesta cançó. This is Flash FM. Cançó que torna, mira, cançó, sí, sí, que torna a ser la banda sonora d'aquest Mundial, podríem dir-ho d'alguna manera, que torna a ser-hi la Shakira, la veu principal, encantada, aquesta vegada molt ben acompanyada del Burna Boy, després de l'exitàs de 2010 del Waka Waka.
1: Flash! En directe, a Flash FM, Clàudia Cifuentes.
0: Doncs sí, enguany es diu Dai Dai. Ens quedem per aquí amb Aïsa, RVFV i Kremli, que ens porten aquest muchacha. Molt bon dia, benvinguts i benvingudes a Flash FM.

ens transporta directament a l'estiu de 2020. Això d'aquí és un exitàs en majúscules, aquest remix de Caramelo, que inclou com a segona veu a la Karol G i al Mike Towers, i per suposat la veu principal, que és el Negrito d'Ojos Claros, Ozuna. Ens quedem per aquí amb JC Reyes, aquest aquí es diu Loquita. En res, tindrem per aquí la veu de Young Miko, o BL. Quedeu-vos aquí amb nosaltres, que ja sabeu que estic encantada de passar el matí amb tots vosaltres.

0: poder del ritme.
1: Ei, Marta, què tal? Sóc el Josep, el profe de l'autoescola. Escolta, sé que teníem pràctica agendada per abans de l'examen, el 19 de juliol, però no la podrem fer. M'han tocat entrades per anar a veure Romeo Santos a París i, clar, la culpa és de Flash FM, que a més inclouen hotel i vols. A veure, tenint en compte les pràctiques que havies fet fins ara, hauria suspès l'examen igualment. I l'estiu és bona època per anar en bici. En fi, ja parlarem. Adéu.
2: Si tu també vols anar a París a veure Romeo Santos, escolta cada tarda l'Interactua i demana una cançó al 628-060513 per entrar en el sorteig. Divendres anunciarem qui s'emporta les entrades. Participa i no hi ha excuses. Romeo Santos t'espera gràcies a Flash FM. Patrocinat per Parklic, l'app per reservar pàrquing allà on vagis. Troba el teu lloc en Parklic.
3: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
4: Quina ratxa! Quants maig portes?
3: 150.
4: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Arenós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la D.O. Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiòdico.com.

0: 8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
3: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
2: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
4: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
5: Ah, no? I com us ho heu fet?
4: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Espart de Guix. Mira, i escolta.
5: Ui, sí! No sento res.
6: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Espart de Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Espart de Guix. 356-556.
7: En Camp està de festa. Del 19 al 22 de juny arriba la Festa del Poble, amb més de 40 activitats per a totes les edats. Música en directe, esports, gastronomia, espectacles infantils i molta diversió. Vine a gaudir de l'espectacle This is Michael, dedicat a Michael Jackson, i dels concerts de Suu, Triquell i Buós. De les activitats populars com l'Encamp de Gresca, el Crash Car i el Festapa. Consulta tota la programació a comuencamp.ad. I recorda, fem que l'espai de festa sigui un espai segur per a tothom.
8: Encetem nou concurs a flaixandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs, de la marca Skechers. Unes sabates solidàries, ja que amb la venda del calçat d'aquesta col·lecció, Skechers fa una donació per salvar vides d'animals abandonats en refugis. Participa ara al nostre concurs a flaixandorra.com i suma't a la causa. Aconsegueix el teu calçat perfecte per aquest estiu amb les sabates Bobs de Skechers.
9: Concurs actiu a flaixandorra.com o al WhatsApp 34 64 64.
10: Flaix. Flaix FM.

Romeo Santos i Prince Royce, rogant, es podria dir que rogant per amor, amb aquesta aquí que es diu Dardos, creme un xin-xin por lo menos, que significa una miqueta, va, sisplau, no? Mira'm, dedica'm temps. El que és, dit comúment i en idioma de xarxa, ser una formiga migajera, dit així, divertidament.

res més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res, al mateix lloc de cada any.

Doncs mira, aquest duo d'aquí es diu Alec i Yorgaki. I la cançó es diu El Capaz, més conegut com a El Merengetron, i ens arribava dintre de La Ciutat, que era el primer àlbum d'estudi que treien aquest duo, i a més es van portar el Premi Lo Nuestro a l'àlbum de l'any. Van entrar per la porta gran.

0: fueron todas.
1: Ay, ya que está aquí pa' mal. Solo queda ser sinceros, yo te quiero todavía, Déu meu. Mira, aquesta aquí es diu Pareja de l'Año i és el Sebastián Yatra fantasejant sobre que eren la parella de l'any i que realment fa mal deixar-ho, no? Què havia passat? Doncs mira, aquesta s'inclou dintre de Dharma, que és el tercer àlbum d'estudi del cantant colombià Sebastián Yatra. Ens quedem amb Cano i Justin Quiles.

Omar Montes, Saiko i Tumbao estan moda estiuenc total amb aquest Arena i Sal. Doncs mira, parlant d'estiu i parlant de festa, que és una de les coses que són molt amb aquest bon temps i amb el solete, us dic que enguany les festes wrap-up de Flash FM han assaltat les discos d'arreu del territori. Ho han fet espectacular, han sigut unes festes increïbles, però si t'has perdut les festes wrap-up de Vidisco, de Molins de Rei o de Vilova de Lleida o inclús d'aquells de Salou, no passa res, però això sí, espavila, perquè encara et queda l'última oportunitat. El dia 19 de juny a la sala Viau de Barcelona, a Platja d'Aro, ai, de Barcelona, no, no, home, no, de la Viau de Platja d'Aro, sí, i punxarà el Sergi Domena, vale? On hi haurà molta festa, molt espectacle, moltes samarretes i moltes sorpreses. Només dir-vos que les festes anteriors es va repentir molts lereles, es va repartir molts lereles de la mà d'Infojobs, que és el patrocinador oficial d'aquestes festes de Flash FM Wrap-Up. Per què et volem i sabem que la teva primera feina és aquí i a més una ben divertida. Jo us ho deixo caure, és aquest cap de setmana, 19 de juny, a la Festa Viaut. Jo la conozco.

El 2018, en el doble A, va decidir que es volia transformar en inoblidable, que tot el que faria serien exitassos, i així ha sigut. Aquesta aquí es diu Ella quiere beber i la recuperem de fa uns anys enrere. I de fet ens anem cap a tot el contrari, perquè Quevedo es passa per aquí i ens diu que no vol beure, que de fet ni borratxo.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Són les dues, us parla aquí en Barceló. La policia i els serveis de circulació han hagut d'intervenir els darrers dies al Parc Central d'Andorra la Vella després de detectar una persona dormint a l'espai públic durant dues nits consecutives. L'home, resident al país i conegut pels serveis socials, es troba sota seguiment de la seva situació de vulnerabilitat. Després de parlar amb ell, els agents li van requerir que abandonés el lloc i retirés les seves pertinences. També es va detectar una segona persona pernoctant al parc en una altra nit recent. Avui es preveu que la ministra d'Afers Socials pugui fer declaracions al respecte d'aquestes situacions inèdites al nostre país. Parlem de la conductora implicada en l'atropellament d'un nen de 10 anys a Incles, que ha quedat en llibertat condicional després de passar a disposició judicial. La jove de 30 anys i resident al país havia estat detinguda pel presumpte delicte d'imprudència amb lesions. El jutge ha acordat com a mesura cautelar la retirada del permís de conduir. Les proves practicades van descartar consum d'alcohol o drogues i tampoc s'hauria acreditat un excés de velocitat. Andorra la Vella, el Comú ha convocat un concurs públic per executar els treballs de remodelació i envelliment dels passatges de l'Aigüeta i Europa. L'actuació preveu la renovació integral d'uns 2.000 metres quadrats d'espai públic en una zona amb una important activitat comercial i de restauració. La inversió prevista és de 1 milió d'euros i es finançarà de manera plurianual. I la participació a les eleccions per renovar el Consell d'Administració de la CAS ja s'havia arribat als 4.180 vots a dos quarts d'una d'aquest migdia. Aquesta xifra representa el 4,68% dels 89.000 afiliats amb dret a vot. Els assalariats continuen sent el col·lectiu amb més participació, seguits dels pensionistes i dels empresaris i treballadors per compte propi. A aquests sufragis s'hi sumen 3.585 vots anticipats emesos durant els dies habilitats per al vot per dipòsit. Recordem que les eleccions a la CAS es fan avui a la seu mateixa de la Caixa Andorrana de Seguretat Social i es pot assistir fins a les 9 del vespre.

0: Flash FM a Andorra, 93.8. Flash
1: FM. Aquest estiu, l'experiència es viu a Únic. Viatja al cor d'Eivissa amb Eivissa Experience. Descobreix la Terrassa, el nou espai per gaudir de les tardes amb còctels d'autor. Estrena l'estiu a Pure, una nit bohèmia, elegant i salvatge a la disco. I deixa't sorprendre per la nova carta de cocteleria. Gastronomia, música, festa i emoció. Descobreix tota la programació a unicandorra.com. Únic. Un estiu per recordar.
2: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfè de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica. Es viu.
3: En Camp està de festa. Del 19 al 22 de juny arriba la Festa del Poble, amb més de 40 activitats per a totes les edats. Música en directe, esports, gastronomia, espectacles infantils i molta diversió. Vine a gaudir de l'espectacle This is Michael, dedicat a Michael Jackson, i dels concerts de Suu, Triquell i Buós. De les activitats populars com l'Encamp de Gresca, el Crash Car i el Fest Tapa. Consulta tota la programació a comuencamp.ad. I recorda, fem que l'espai de festa sigui un espai segur per a tothom.
4: Surts a córrer, amb bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
5: I si de gran vol estudiar a Harvard? I si el seu somni és crear una empresa? I si això no fos només un somni, sinó un pla? I si planificar el futur fos emocionant?
6: Morabanc presenta Morabanc Wealth Planning, un servei únic a Andorra que transforma els teus objectius vitals en un pla de futur sòlid i coherent. Analitzem la teva situació patrimonial, definim prioritats i tracem el camí perquè avancis amb confiança. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada al 884-255 o a morabanc.ad. Amb Morabanc Wealth Planning, el futur comença avui. Morabanc, tens un banc.
0: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

Escoltes Flash. Flash FM. 24 hores de ritme. Escoltes Flash FM a Andorra. Flash. Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.8.

La Marina, que ja porta uns quants estius, ha estat morena. Flash. Ens aportava Figaflauas al 2023, un èxit que no passa de moda. Així és que la Marina acaba estant ja torrada de tanta estona que porta el sol.

amb aquesta cançó que es diu Aurora. Cançó que per ser s'inclou dintre de l'àlbum Lo mismo de siempre, una de les últimes publicacions del cantant Mora. Ens anem per aquí amb Farruko, molt ben acompanyat de la veu de Gracie. A la producció Steve Aoki, es diu Ya pa què.

Aquesta aquí es deia Playa de l'Inglés, platja que existeix, a veritat, a les illes de Gran Canària. Platja que probablement estigui molt concorreguda i que si voleu anar a veure, doncs n'esteu un consell que us dono jo ara. Mira, imagina que vas cap a l'aeroport, cap al centre, cap a una estació o cap a la platja de l'Inglés, vale? I comença el drama. Volta amunt, volta avall. A veure, jo on aparco? Doncs mira, tranquil, no tornis boig o boja aparcant, perquè a ParkClick pots reservar pàrquing des de l'app allà on vagis. Lo bo que t'estalvies durar 1.000 voltes, arribes molt més tranquil i tranquil·la i a sobre, a reservar amb antelació, et pot sortir molt més barat. Ciutat, aeroport o estació, obre ParkClick, busca pàrquing i deixa el cotxe controlat abans de sortir de casa. Vas amb la feina feta, arribes abans als jocs i tot. Ja, no volia d'això d'arribar tard. Troba lloc que jo va... Ui, troba lloc amb ParkClick, se'm fa... Això sembla un rodolí. Troba lloc amb ParkClick, ja sabeu, el consell del dia. Ens quedem per aquí amb Bizarrap i Daddy Yankee, la sessió número 0. Yeah!

0: la cançó del Mundial. This is Flash FM. Del Mundial, edició 2026, que hi torna a posar veu la Shakira. Amb aquesta aquí que es diu Dai Dai, cançó amb la que inaugurem nova hora, són les 3 i 3 minuts d'avui, 17 de juny, dimecres. Em presento.
1: Flash. En directe a Flash FM, Clàudia Cifuentes.
0: Doncs sí, ja estic encantadíssima de passar, doncs mira, un matí barra tarda més aquí amb vosaltres a l'antena, acompanyant-vos. Aquest aquí és un Marc Uda.

un himne, que és aquí es diu Sin Pijama. I ens quedem amb Claren, que ens porta una proposta totalment diferent. Ell està enamorat i ens ho vol demostrar. Aquesta aquí es diu Love. En res, també tindrem els tiets o a John Summit i la veu de Fate sonant aquí a Flash FM.

0: poder del ritme.
1: Aquest Sant Joan, al Flaix Matí, la revetlla pot petar fortíssim.
2: Aquesta setmana regalem lots de petards la traca per viure una nit de Sant Joan explosiva.
1: Estigues atent a la frase que et direm. Memoritza-la bé i quan et truquem en directe, deixa-la anar.
2: Si la dius correctament, el lot de petards serà teu.
3: Petards, bateries, fonts, coets i molta varietat per passar una revetlla com cal. La traca, el teu especialista en foc i diversió. Troba la caseta que tens més a prop a latraca.cat.
4: Bé, i què voleu fer aquests dies?
5: Anar a una piscina caribenya.
6: Dormir en un hotel del Far West.
7: Volar a lloms d'un drac.
4: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
8: Encetem nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs, de la marca Skechers. Unes sabates solidàries, ja que amb la venda del calçat d'aquesta col·lecció, Skechers fa una donació per salvar vides d'animals abandonats en refugis. Participa ara al nostre concurs a flashandorra.com i suma't a la causa. Aconsegueix el teu calçat perfecte per aquest estiu amb les sabates Bobs de Skechers.
9: Concurs actiu a flashandorra.com o al WhatsApp 34 64 64.
10: Reobre el Centre Cultural Lauradià i del 25 al 30 de juny t'espera una programació que no et voldràs perdre. Maria del Mar Bonet en concert, el musical familiar El Fil Invisible, la dansa urbana de Brodes Bros, les habaneres de les anxovetes, sessions de DJ, instal·lacions immersives i espectacle de llum, vídeo i música a la façana del centre. I per cloure la inauguració, la gravació en directe del Quom Podcast amb el pilot de MotoGP Pedro Acosta. Del 25 al 30 de juny al Centre Cultural Lauradià. Consulta tota la programació a santjulià.ad i reserva o compra les entrades a santjulià.ad/entrades. Obrim el futur a la cultura. Vine a celebrar-ho.
11: Ser inconformista és atrevir-se a pensar. És no seguir sempre el camí marcat. Fer-se preguntes, buscar noves idees, mirar més lluny. Perquè les persones que canvien les coses són les que s'atreveixen a fer-ho d'una altra manera. Ser inconformista no és anar contra tot. És tenir l'actitud de voler anar més enllà. Universitat d'Andorra. Actitud inconformista. Futur prometedor. Inscripcions obertes a uda.ad.
3: Aquest estiu els dijous tenen nou pla.
12: El dijous 25 de juny comença l'estiu a Nyos Park. Arriba l'opening de les Pool Parties 2026 amb Soraya Arnelas, cantant de música pop, i DJs com Lele, Joycy i Ángel de Andrés. De 5 de la tarda a 10 de la nit, música, menjar, sunsets i vibes que et faran desconnectar al màxim.
3: El millor afterwork de l'estiu t'espera a Nyos Park. Vine a divertir-te. Ja pots comprar l'entrada a poolparties.ad.
0: La teva discoteca particular es diu Warm Up.
13: Dame un grrr.
0: Escalfa motors a Flash FM cada dissabte de 9 a 10 del vespre.
14: Un què?
0: Una hora del Tech House més top.
14: Okay, ok.

Dos i Prince Royce, dos artistes que si ja de per si individualment són bons, quan s'ajunten per fer un duo com aquest que es diu Tardós, són espectaculars. Han aconseguit així fer la batxata de l'any. Ens quedem perquè han batllat Vincenzo Corleone, un duo que també té l'ac de lo bé que treballen. Aquesta aquí es diu Choque.

Flash. Aquest petó ens envia la Emília i la Dini amb aquesta que es diu La Original. I ens anem amb una mena de, mira, directe de bachata amb tocs electrònics, diria, que el que fa és explorar el desamor. Mora i Zetangana amb aquesta aquí que es diu Droga i ens sorprenia la temporada anterior.

Home, doncs mira, sí que volem parreig. I més de la mà de Bad Bunny, que per cert aquesta aquí era el seu Moscow Mall. M'anem a parlar d'un festival important, important. Mira, aquest estiu arriba la 8a edició del Cher Festival amb els artistes més forts del moment. Des de Mike Towers a Omar Kuz o inclús De La Fuente, que això és a destacar perquè habitualment no fa gaires concerts i sembla ser que aquest estiu té ganes de regalar-nos el seu art en directe. Mira, a més també tenim De La Rose o RUFV i molts, molts més. Apunteu-vos bé la data. 24 i 25 de juliol al Parc del Fòrum de Barcelona arriba el Cher Festival, el festival de música urbana pels joves de Barcelona, amb un cartell superpotent. Ah, i ja us aviso aquí, avisa'ns traïdora, eh? Queden molt poques entrades, així que aconsegueix la teva ara mateix a sherfestival.org abans que et quedis sense. Com sempre, Flash FM, emissora oficial del Cher Fest, que estarà aquí el 24 i 25 de juliol al Parc del Fòrum de Barcelona. Ens quedem amb Cano i Justin Quiles. Aquesta aquí es diu Olvidarnos de Todo i us la poso mentre aneu a comprar les entrades.

La Chanel i l'Abraham Mateo, tots dos que ens porten aquest clavaito. Chanel, que per cert és artista del Baix Llobregat. Concretament estava al poble d'Olesa de Montserrat. Va estar durant un temps allà instal·lada. Així com a curiositat, que la Rosalia també era del Baix Llobregat. Bueno, grans talents han sortit d'aquí. Ens quedem per aquí amb el productor Gordo, amb aquesta que es diu Loco Loco.

Doncs uns quants que estaven a la disco barrejant, aquesta que es diu Xina, i ens arribava el 2019 i hi ha, mira, uns quants involucrats, des d'Anuel, bueno, uns quants més, que si em poso aquí a dir-los no acabo mai. Arranca l'Interactua en qüestió de minuts, abans però és el torn de Sopa de Cabra, Su i Mont DJ, amb aquesta que es diu Camins, Somnis i Promeses.

0: Flash FM. Són les 4.
1: Bona tarda, família. Què tal? Com esteu?
0: Des d'ara i fins a les 8 del vespre, Sergi Domènech pren el control de Flash FM amb una única missió. Fer sonar el que tu li demanis. Comença l'Interactua.
1: I ho fa amb el Moving to the Sun.

0: interpreta Ultrana C, que ha rescatat, en aquest cas, després de tant de temps, per aquesta cançó que es diu Moving to the Sun. Claudia Cifuentes, que marxa, salutacions de Domena, comença l'Interactua. Des d'ara i fins a les 8 a Flash FM, una nova oportunitat a través del 628-060513 per aconseguir aquestes entrades que us porten directes al concert a París de Romeo Santos. Amb vols i allotjament totalment inclosos. A través de tots i cadascun dels missatges que ens feu arribar gràcies a la gent de Parkclick, l'aplicació per reservar pàrquing allà on vagis a la ciutat. Troba lloc amb Parkclick. Ens acompanya al llarg de tota aquesta setmana i esponsoritza aquest tros de concurs que està sent un autèntic espectacle pel que fa a l'acceptació entre la nostra fidel audiència. No sé què agraïm, eh? Avui anem a la recerca d'un altre finalista entre tots els finalistes diaris al concurs divendres que ve abans d'acabar el programa. Hola!
1: Hola, bona tarda! Soc la Natàlia i aviam si em pots posar alguna cançó de la Rosalía, la que vulguis, per animar-me una mica la tarda, perquè estic repartint i així se'n farà més a més.
0: Vinga.
1: I participar per les entrades de París, que m'encantaria.
0: Clar que sí, no m'estranya.
1: Gràcies.
0: A tu. El que quiero.

0: Interactua. L'únic programa amb certificat oficial de peticions i dedicatòries.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Que está motivado.
2: Hola, bona tarda. Estic aquí amb els nens al cotxe i em diuen que si pots posar la de Flashy Ice Cream, aquesta que sembla que és com la del Doraemon.
1: Bueno, que ho sembla.
2: Vinga, guapos, que vagi bé.
1: Igualment, adeu. Que vagi molt rebé. Dora Yakis és el títol d'aquesta cançó que tantíssim us agrada i tant us ha fet el pes a molts. 628-06-13, petit apunt, important. Estem regalant entrades, invitacions, més vols i allotjament per anar a veure Romeo Santos a París. I quan demaneu qualsevol cançó, no cal estrictament que sigui de Romeo Santos, eh? Teniu molts artistes, moltes cançons per demanar i no us donarà més o menys punts de cara al sorteig que demaneu una cançó del propi Romeo Santos. Us agrada? Doncs ja m'està bé, però que no... Mira, comença ja la de llonces. Qui tenim per aquí? Hola, hola.
3: Hola, bona tarda, Sergi.
1: Què tal?
3: Soc Tocayo, també Sergi, et truco de Cunit, ara arribo de la feina, de tot el dia amb aquesta calor treballant, i et trucava per demanar-te una cançó del Romeo Santos, que m'agrada molt, Proposición Indecente, i a veure si
1: hi ha sort,
3: i puc portar-me al sorteig
1: les
3: entrades per veure en directe a París. Faria moltíssima il·lusió a la meva parella i a mi. Moltes gràcies.
1: Ara sí, ara sí. Ara sí, tenia ganes de tocar l'acordió aquest ja des de fa estona. La Propuesta Indecente, himne del propi Romeo Santos. ¿Qué dices?

0: Escoltes l'Interactua.
1: Sort que t'hem trobat. Ja veuràs com arribem a l'hospital en un moment.
2: Ja sé que he estat 3 dies perdut pel bosc i tal, però no em podeu deixar al Share Festival?
3: Si el Share Festival també és una prioritat per tu, estàs de sort.
4: Al Flash Matí regalem cada dia entrades dobles per anar-hi.
3: Per participar en el sorteig, estigues atent al programa.
5: No t'enganyis, la teva prioritat és anar el 24 i 25 de juliol al Parc del Fòrum de Barcelona per veure a Telefuente, Mike Towers o Marc Curs al Share Festival. Flash FM, emissora oficial.
6: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
7: Bon dia!
8: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
7: Tranquils, que no ens avorrirem.
8: La casa nostra, ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3Cat. I cada dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
9: Aquest Sant Joan, benvingut a la festa. A la Traca hi trobaràs tot el que necessites. Bombetes, bengales, lots i ofertes especials. Prepara la revetlla com toca i viu la nit més esperada de l'any amb la Traca. Troba la caseta que tens més a prop a latraca.cat.
10: Ei, Marta, què tal? Sóc el Josep, el profe de l'autoescola. Escolta, sé que teníem pràctica agendada per abans de l'examen, el 19 de juliol, però no la podrem fer. M'han tocat entrades per anar a veure Romeo Santos a París i, clar, la culpa és de Flash FM, que, a més, inclouen hotel i vols. A veure, tenint en compte les pràctiques que havies fet fins ara, hauria suspès l'examen igualment. I l'estiu és bona època per anar en bici. En fi, ja parlarem. Adéu.
5: Si tu també vols anar a París a veure Romeo Santos, escolta cada tarda l'Interactua i demana una cançó al 628 060513 per entrar en el sorteig. Divendres anunciarem qui s'emporta les entrades. Participa i no hi ha excuses. Romeo Santos t'espera gràcies a Flash FM. Patrocinat per Parklic, l'app per reservar pàrquing allà on vagis. Troba el teu lloc en Parklic.
11: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
12: Visca'l, fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
13: Vols avançar en la teva carrera? Ara és el moment. A la Universitat Autònoma de Barcelona hi trobaràs màsters i postgraus de més de 15 àmbits d'especialització, connectats al món professional i amb una forta projecció internacional. Amb pràctiques en empreses, modalitat presencial o online i programes 100% en anglès. Universitat Autònoma de Barcelona. Inscripcions obertes. Informa-te'n a uab.cat.
6: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
14: Del 18 al 20 de juny, torna Sonar, més gran, més intens i estrenant nova etapa a Fira Gran Via. Per primera vegada, el dia i la nit es troben al mateix recinte. Un únic espai, un sol tiquet per dia i 6 escenaris, 3 a l'aire lliure i 3 de coberts. Amb The Prodigy, Store de Speedy J, Kellys, Skepta, Charlotte Devite, Amelie Lenz i molts més. Sonar 2026, del 18 al 20 de juny a Fira Gran Via. Flash FM, emissora oficial.
15: Andorra. Flash FM 93.8.
16: Surs a córrer, en bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
17: Tornen les visites al camí hidroelèctric d'Angolastès. Descobreix la Casa dels Guardes, l'emblemàtic funicular, el recorregut per l'interior de la presa que t'endinsa en la història i les curiositats que envolten el llac d'Angolastès. Vine a descobrir-lo i emporta't un munt d'anècdotes. Les visites es fan els dissabtes a les 11 del matí. Fes la teva reserva a fedacultura@feda.ad o al 739 111.
18: El diumenge 21 de juny torna l'Andorra Morabanc Clàssica, la cursa ciclista professional creada al país i amb recorregut íntegre dins del nostre territori.
19: 125 quilòmetres travessant les 7 parròquies i amb un desnivell positiu acumulat de 3.780 metres que hauran de superar els 20 equips ciclistes professionals que ens visitaran conjuntament amb la selecció nacional andorrana.
18: Fes teva l'Andorra Morabanc Clàssica el diumenge 21 de juny en punt de sortida des de la plaça del poble d'Andorra la Vella a partir de les 10 del matí. Podràs veure de prop els ídols del ciclisme amb presentació i control de signatures i l'arribada al coll de la botella de pal a partir de les 3 de la tarda. I enguany, novetats, amb cronoescalada i gimcana per als més petits. Tots els detalls a andorramorabancclàssica.com.
20: Organitzat per BSL Esports.
21: Amb el patrocini d'Andorra Turisme, Morabanc i els comuns d'Andorra la Vella i la Massana.
22: En Camp està de festa. Del 19 al 22 de juny arriba la Festa del Poble, amb més de 40 activitats per a totes les edats. Música en directe, esports, gastronomia, espectacles infantils i molta diversió. Vine a gaudir de l'espectacle This is Michael, dedicat a Michael Jackson, i dels concerts de Suu, Triquell i Buós. De les activitats populars com l'Encamp de Gresca, el Crash Car i el Fest Tapa. Consulta tota la programació a comuencamp.ad. I recorda, fem que l'espai de festa sigui un espai segur per a tothom.
23: Encetem nou concurs a flaixandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs, de la marca Skechers. Unes sabates solidàries, ja que amb la venda del calçat d'aquesta col·lecció, Skechers fa una donació per salvar vides d'animals abandonats en refugis. Participa ara al nostre concurs a flaixandorra.com i suma't a la causa. Aconsegueix el teu calçat perfecte per aquest estiu amb les sabates Bobs de Skechers.
24: Concurs actiu a flaixandorra.com o al WhatsApp 34 64 64.
25: Flash.
26: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. La ràdio dance líder. Ladies and gentlemen.
27: Para todos esos amores que dicen ser prohibidos y para todos esos que no pudieron ser. Esto dice así.

0: proposta de Tini Estocel i Ulises Bueno, que és qui l'acompanya. La cançó agrada i es demana força sovint aquí a l'interactor de Flash FM. Hola, Sergi, sóc l'Adrià, des de l'Escala. Em poses la de Dos Amantes, se la vull dedicar al meu germà gran, Marc. Ha vingut a casa de visita i m'ha fet molta il·lusió veure'l. T'escoltem de fons, moltes gràcies. A tu, Adrià, i al Marc. Arriba d'aquest Dos Amantes, no un ni tres, dos. Que ja és una bona aliada, evidentment, eh? Una bona aliada, un cop més, és la que us proposem a través de l'interactor. Va, 628-06-0513. En joc, entrades per reveure a Romeo Santos a París el 19 de juliol amb vols i allotjament, perquè no falti detall.
1: Bona tarda, Sergi. Aquí la Laura de Bescanó. Què tal aquesta tarda de dimecres soleillada?
0: Sí.
1: Mira, avui
0: molta calor, molta.
1: La cançó d'Epa de Becky G.
0: Oh.
1: La dedico a tots els papes de l'autobús del Centre Especial dels Joncs, que esperem cada tarda els nostres nens.
0: Sí.
1: El meu home, a vosaltres, en el Flash, evidentment, a tots els flasheros.
0: Gràcies.
1: El meu home, els nens. Un petó, moltes i moltes gràcies.
0: Patonàs enorme, Becky G i aquesta cançó que em té el cor robat. M'agrada moltíssim.

0: Les tardes són de l'Interactua. Amb Sergi Domènech.
1: Fuego, oh, oh, oh. Música de futuro.

0: Bellaquita. Hola.
1: Molt bona tarda, Sergi, Laura de l'Ametlla.
0: Aquí millor, eh?
1: Hello, hello, Sergi, Laura de l'Ametlla, què tal? Com portem aquestes calors?
0: Molt bé.
1: Escolta'm, posa'm avui, sisplau, la cançó de Coco, de Marc Urts.
0: Bueno, molt bé, no?
1: I li dedico a totes flaixeres i a tu. Doncs moltíssimes gràcies i molts petonets. Adéu.
0: Adéu, simpàtica. Bueno, m'he equivocat de missatge, havia triat un que era anterior, hem rectificat i anava a buscar l'actual, el d'avui, d'aquesta tarda. La resposta a les teves calors, fatal. He dit que bé, però mentida. Ho porto a cul, la veritat. Però bueno. Aquest estiu arriba la 8a edició del Cher Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Kurz, De La Fuente, a més de la Rose, RVFV i en Bloc i molts més. 24 i 25 de juliol al Parc del Fòrum de Barcelona. Cher Festival, el festival de música urbana pels joves de Barcelona. El cartell més potent. Queden poques entrades. Aconsegueix la teva a cherfestival.org. Flash FM, emissora oficial. Hola, Sergi, sóc en Nosa. Avui et demano Snake i Peso Pluma, teca, teca, teca, teca. M'agradaria també participar al concurs per veure Romeo Santos a França, si us plau. Moltes gràcies, jefe d'equipo. Molt bon dimecres per tothom. Estem a tope. A tope amb aquesta cançó que ens demanes i que ens encanta. Discoteca, teca, teca. Sobrada d'energia i ritme.

0: Una bona cançó per fer sonar l'última wrap-up d'aquesta temporada, aquest divendres al Viau de Platja d'Aro. Tenim una cita on ens veurem i ho passarem més que bé, evidentment. Tot el tip d'aquesta entranyable discotecassa de la Costa Brava a Platja d'Aro, al Viau, d'aquest divendres amb InfoJobs Wrap-Up. I qui demanava aquest loco loco?
1: Hola, Sergi, soy Pini de Lleida. Hoy me gustaría que me pusieras la de Loco Loco. Se la quiero dedicar a Jordi de Sant Cugat, Laura de l'Atmella, Marina y Àngels de Sabadell, al Jordi, al DJ Lopeta.
0: Sí.
1: Y también a todos los flaseros. Que tengáis un buen día esta mañana. Adiós.
0: Adiós. Adiós, Pili. Que vagi molt bé, gordo, y aquest Loco Loco. Bona tarda, Sergi. Espero que estés muy bien. Y me gustaría que pusieras la de Inglés en Miami para animar la tarde y dedicársela a mi mujer, Claudia.

0: aquesta nova proposta de Farruko i Steve Aoki. El tema es diu Ja pa' què. No, mira, precisament perquè no te piquen, t'explicaré una sèrie de coses que tenen a veure amb els mosquits. Estan enamorats de tu i ets dels que els hi pica la curiositat. Escolta aquests consells que dona Afterbite, relacionats precisament amb les picades. Evita, per exemple, deixar aigua acumulada en plats de testos, cubells o terrasses. És el lloc preferit per mosquits, per muntar el seu propi Airbnb. Si surts al vespre, per exemple, que sol ser habitual a l'estiu, és preferible que portis roba clara i una mica ampla. Els colors foscos i la suor els atrauen molt més. I el repel·lent, òbviament, és bàsic, especialment a primera hora del matí, al vespre, sobretot també que és quan més piquen. Fins aquí els superconsejitos d'Afterbite. Ara ja saps per què poden picar i per reduir precisament les picades d'aquests mosquits. Fes ús d'Afterbite, la millor solució contra les picades d'insecte. Tot això us ho dic perquè d'aquí ben poc tindrem concurset i regalarem coses interessants d'Afterbite. Tindrà a veure amb les preguntetes que acabo de resoldre en molts dels casos. Va, 628-06-013, som-hi, va.
1: Hola, molt bona tarda, Domena. Què passa, crac?
0: Hombre.
1: Bueno, primer de tot, com estàs, la màquina?
0: Bien.
1: Bueno, volia participar a les dues, això, la de l'entrada de Romeo Santos.
0: Això sí.
1: I la de Patars CM.
0: No, això no.
1: Vinga, avui no. Volia que posessis la de esa falda chiquitita que m'entenca en la paranoia,
0: sí,
1: que fa millor el poder del ritme.
0: Aviam.
1: Vinga, parella, per Clàudia Cifuentes.
0: Vaja, por Dios.
1: Vinga, com sempre a tope, que avui en te actua. Bona tarda.

0: una sabrosa.
1: Escoltes l'Interactua.
2: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
3: Estàs neguitós per si el gos fa saltar l'alarma?
4: I ara estic amb això.
5: La superseguretat de Movistar Prosegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè disposa del servei Pet Ready perquè les mascotes no facin saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
6: El dia en què guanyes la lliga de bàsquet del barri, que quedes com el millor jugador del partit, que has fet l'últim triple i et feliciten la família, els amics, el rival, no pots estar més content. Jugues al triplex de la 11 i t'imagines que et toquen 150 euros? Aquest dia de l'1 al 10 és un dia 11. Amb les alegries que et dona triplex de la 11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: 3 dies d'autèntica bogeria electrònica.

0: Toni, que es diu Peruca Bill.
1: Vols avançar en la teva carrera? Ara és el moment. A la Universitat Autònoma de Barcelona hi trobaràs màsters i postgraus de més de 15 àmbits d'especialització, connectats al món professional i amb una forta projecció internacional. Amb pràctiques en empreses, modalitat presencial o online i programes 100% en anglès. Universitat Autònoma de Barcelona. Inscripcions obertes. Informa-te'n a uab.cat.
2: Aquest estiu arriba la 8a edició del Share Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Cursi de la Fuente. A més, De La Rose, RVF i en bloc i molts més. El 24 i 25 de juliol al Parc del Fòrum de Barcelona Share Festival, el festival de música urbana pels joves de Barcelona, el cartell més potent. Queden poques entrades. Aconsegueix la teva a sharefestival.org.
0: Flash FM, emissora oficial.
3: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
4: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar? Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.
5: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
6: Del 18 al 20 de juny, torna Sonar, més gran, més intens i estrenant nova etapa a Fira Gran Via. Per primera vegada, el dia i la nit es troben al mateix recinte. Un únic espai, un sol tiquet per dia i 6 escenaris, 3 a l'aire lliure i 3 de coberts. Amb The Prodigy, Store de Speedy J, Kellys, Skepta, Charlotte de Vite, Amelie Lenz i molts més. Sonar 2026, del 18 al 20 de juny a Fira Gran Via. Flash FM, emissora oficial.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
7: El 20 i 21 de juny, la Massana es converteix en l'epicentre del ciclisme al país. Torna Landbike. Viu el festival ciclista més destacat a Andorra. Proves ciclistes per a tots els nivells. I al Prat Gran de la Massana, zona d'exposició, activitats per a tota la família, test gratuït de bicicletes i molt més per conèixer les últimes novetats en el món del ciclisme. El 20 i 21 de juny t'esperem a la segona edició de Landbike a la Massana, organitzat per Oci en Desport.
8: En Camp està de festa. Del 19 al 22 de juny arriba la Festa del Poble, amb més de 40 activitats per a totes les edats. Música en directe, esports, gastronomia, espectacles infantils i molta diversió. Vine a gaudir de l'espectacle This is Michael, dedicat a Michael Jackson, i dels concerts de Suu, Triquell i Buós. De les activitats populars com l'Encamp de Gresca, el Crash Car i el Fest Tapa. Consulta tota la programació a comuencamp.ad. I recorda, fem que l'espai de festa sigui un espai segur per a tothom.
9: Aquest estiu els dijous tenen nou pla.
2: El dijous 25 de juny comença l'estiu a Nyos Park. Arriba l'opening de les Pool Parties 2026 amb Soraya Arnelas, cantant de música pop, i DJs com Lele, Joyce i Ángel de Andrés. De 5 de la tarda a 10 de la nit, música, menjar, sunsets i vibes que et faran desconnectar al màxim.
9: El millor afterwork de l'estiu t'espera a Nyos Park. Vine a divertir-te. Ja pots comprar l'entrada a poolparties.ad.
10: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfet de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica. Es viu!
11: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
12: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
11: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
0: Les prèvies del cap de setmana són Territori Maxi Flash. La sessió dels divendres i els dissabtes que et prepara per la festa. O te la munta, on vulguis.

0: aturador des de comença fins que acaba, oi?
1: Bona tarda, Sergi.
0: Hola,
1: bona
0: hola.
1: Tarda, flaixeros. Em podries posar avui la cançó de Tini i Ulisses i a veure si tinc sort i em toquen aquestes entrades per anar amb la dona a París.
0: Amb la dona a París,
1: bona tarda.
0: No fos cas que no fos la dona, estiguis escoltant, tinguessis un problema de primer nivell. Moltes gràcies pel teu missatge. Moltíssima sort. Anem a la recerca avui dimecres del tercer finalista. Entre tots els finalistes de la setmana, divendres, fem el sorteig al concursàs. Atraca final per saber qui se'n va acompanyat per qui vulgui. Amb allotjament i vols inclosos a veure Romeo Santos a París. Diu, para el sorteo de las entradas de Romeo Santos, porfa, porfa, porfa. Diu, quisiera la canción Golden. Muchas felicidades por el programa. Muchas gracias, Flash. Aquí estem pel que faci falta. A tu pel teu missatge i sorts.

0: Cançonassa, que no cal ni presentar. Un altre mega hit habitual aquí a Flash FM.
1: Bona tarda. M'agradaria escoltar qualsevol cançó de Karol G, la que tu vulguis, i també participar en els sorteig per les entrades del concert de Romeo Santos. Molt bona tarda.
0: Molt bona tarda i moltíssimes gràcies. L'acompanyava Fate, el tema es diu Verano Rosa. Ja sabeu ja de què va la història. Va, 628-060513. Flasheros, sóc el David des de Manresa. M'agradaria participar a les entrades de Romeo Santos a París. I una cançó de Quevedo diu, la que sigui. Moltíssimes gràcies, màquines. Doncs té moltes. Aquesta especialment fa temps que no sona i està molt bé. La combi amb Bizarrap i el Music Sessions número 52, més coneguda com la del Quédate.

0: llarga romanticota del protagonista aquesta setmana a l'Interactu, Romeo Santos. Hola, Flash, sóc superfan de Romeo Santos, diu, i vaig quedar sense entrades per anar-lo a veure a Barcelona. Sisplau, poseu-me dardos i participo al sorteig. Moltíssimes gràcies. Molt bon moment per recordar-vos si voleu anar a París a veure Romeo Santos i 9 de juliol amb vols i hotel pagats i dues entrades per veure el concert en companyia de qui vulgueu. Escolteu l'Interactu, que és el que esteu fent, i demaneu qualsevol cançó, no essencialment de Romeo Santos, la que vulgueu. 628-06-05-13 per entrar al sorteig. Divendres anunciarem qui s'emporta aquestes entrades. Participa, no tens excuses. Patrocinat per Parklick, l'app per reservar pàrquing allà on vagis de la ciutat. Troba lloc sempre, evidentment, amb Parklick. No s'ho perdin. I pràcticament a les portes de les 7 de la tarda. Hola.
1: Bona tarda, Sergi.
0: De les 6.
1: Cristina Igualada.
0: Les 6 a les Canàries.
1: És cap a casa, volia quedar una miqueta abans. S'agraeix, amb aquestes calors. I, bueno, m'agradaria que em posis avui la cançó de droga per al meu fill, que avui ha anat a examinar-se del carnet de cotxe. A veure, sí. Suposo que li haurà anat superbé.
0: Això esperem, ja, perquè sí, ja ens ho diràs.
1: I demà és el seu aniversari, que fa 18 anys. Doncs, bueno, ho dic amb ell i a tots els felicitats. Vinga, que vagi bé. Adéu.
0: Igualment, adéu-siau. Moltes gràcies i molta sort. Mora i sé tan gana.

0: altre dels temes de moda en aquests moments. Culpables, Aixa, RVFV i Krimly, i efectivament es diu Muchacha. Fàcil d'encertar, eh? No té cap mena de dubte en aquest sentit. Els Mossos d'Esquadra són amb tu per fer que la convivència sigui una realitat. I són per escoltar, per acompanyar, per cuidar, per protegir, per actuar. Són amb tu, són amb tothom. I aviat en seran molts més i moltes més. Convocatòria oberta amb 1.587 noves places. Presenta la teva sol·licitud fins al 22 de juny a mossos.gencat.cat. Molt més que una feina. Hola. Espera un moment, que m'he deixat un botó, per variar, eh? Ara sí.
1: Domènec, bona tarda. Soc la Jessica. Com estàs?
0: Molt bé.
1: Mira, avui et volem demanar la cançó de Quevedo, de La Graciosa.
0: La Graciosa.
1: I entrar en el concurs.
0: Clar que sí.
1: Si paguen, eh? Vinga, un petonet, moltes gràcies.
0: A tu, sort. Adeu. Elvis Crespo, acompanya Quevedo. Adéu, adéu. Ella...

0: gràcies a la vida més sabrosa.
1: És el moment de demanar la teva cançó a l'Interactua. 628-06-05-13.

0: Una cançó que ja forma part de les nostres vides, una cançó que recordarem probablement sempre. Hola, hola, sóc en Sergi, des de Torredembarra. Jo em pots posar El baile inolvidable per dedicar-se-la al meu pare. Diu Manolo, és conductor de camions i sempre escolta la GFM i el teu programa Interactua. Doncs moltíssimes gràcies. Una molt bona tria, una gran decisió aquesta, i tant. El baile inolvidable també ha estat una molt bona selecció a través d'aquest WhatsApp, que vagi bé. No em demanes participar del concurs que tenim en marxa, però no passa nada, no?
1: No passa nada.
0: Jo t'apunto igualment, eh? Vols que sonés la flauta i no ho tinguéssim en compte. Que vagi bé. Va, 628-060-513. Per cert, s'apropa, poc se'n parla, per cert, a la Revetlla de Sant Joan. I tenim un parell de recomanacions molt interessants per fer-vos. La primera, la Torre de Claramunt, amb el Miquel González i l'Edgar Manchado, a partir de les 2 de la matinada, al recinte Torre Esport. Aquesta és una. I una altra, a la Plana, a Vilaseca, amb el Jaume Riu, l'Héctor Ortega, i us parla Sergi Domena. A partir de les 12, a les 0000. Uau. A la plaça de Sant Joan, concretament, de Vilaseca. Aquestes són les cites per liar la traca, mai millor dit, per la nit de Sant Joan.
2: Hola, Sergi, què tal? Soc Adriana, de Barcelona. Et volia demanar una cançó, que seria la de Romeo Santos i Karol G, Por si volvemos.
0: Sí, Por si volvemos.
2: I també m'encantaria participar en el sorteig per anar a veure el Romeo a París, que ojalà em toqui, perquè no he tingut encara l'oportunitat d'anar a un concert seu i, ostres, seria tot un somni.
0: Ja ho crec.
2: Així que, aviam si n'hi ha sort. Moltes gràcies, petons.
0: Molt romàntica aquesta que demanes, eh?

0: Escoltes l'Interactua.
1: Si vols viure el Mediterrània Festival, aconsegueix l'entrada abans que... Bye, bye, no en quedi cap. L'1 d'agost, Rosa s'omplirà d'estrelles. Mike Towers, J.C. Reyes, Winson, Baswell, Pastis i l'energia de Masia amb els seus DJs residents. 14 hores de música i 4 escenaris. Mediterrània Festival, l'1 d'agost a Roses. Què esperes? Entrades disponibles a mediterraniafestival.es. Flash FM, emissora oficial.
2: Quan arriba Sant Joan, qui encén la nit és Tracaman, el teu especialista en foc i diversió. A la Traca hi trobaràs de tot, bombetes, bengales, lots i ofertes per portar la festa al límit. I en productes seleccionats, la segona unitat per un euro. Troba la caseta que tens més a prop a latraca.cat.
3: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
4: Aquest estiu, la gran pregunta és...
5: híbrid o elèctric?
4: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
6: Aquest estiu arriba la 8a edició del Share Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Cursi de la Fuente, a més, De La Rose, RVFV, Ian Block i molts més. El 24 i 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona, Share Festival, el festival de música urbana pels

0: FM, emissora oficial.
1: Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
2: Un dia d'aquells en què tot et surt bé. Tan bé que fins i tot vas al restaurant de moda sense reserva, el que sempre està ple, que s'ha de reservar amb mesos d'antelació, i el metre diu, hi ha una taula lliure. Després, compres un joc de l'11 i t'imagines que et toca? Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et poden donar Triplex, Super 11 i Mi Dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: Vols entendre els pensaments, emocions i relacions entre les persones? Amb el grau en Psicologia de la Universitat CEU Abat Oliva, avui aprendràs sobre la conducta humana i podràs especialitzar-te en àmbits com el sanitari, l'educatiu, el forense o l'empresarial. Demà ajudaràs a millorar la vida de les persones. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
5: Tinc al cap tota l'estona això dels ocupes. I ara, amb la casa sola...
6: Jo tinc al cap tota l'estona això.
7: La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat. L'única amb doble garantia per assegurança antirobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
8: Cansat de fer esport amb la música de sempre i amb la gent de sempre? Tranqui, tenim la solució. El 20 de juny, de 11:15 del matí a 12:15 del migdia, vine a fer exercici a l'espai que ha muntat Flash FM al Time Out Market, a la segona planta del Mare Magnum. Miquel González al control i Pol Cejas dirigint la masterclass seran el combo perfecte per posar-se en forma. Si vols venir, prepara les bambes, la tovallola i inscriu-te en el formulari que trobaràs a flashfm.cat. Activa el cos amb el Time Out Market i Flash FM. Andorra. Flash FM 93.8.
9: Surs a córrer, amb bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
10: I si de gran vol estudiar a Harvard? I si el seu somni és crear una empresa? I si això no fos només un somni, sinó un pla? I si planificar el futur fos emocionant?
11: Morabanc presenta Morabanc Wealth Planning, un servei únic a Andorra que transforma els teus objectius vitals en un pla de futur sòlid i coherent. Analitzem la teva situació patrimonial, definim prioritats i tracem el camí perquè avancis amb confiança. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada al 884-255 o a morabanc.ad. Amb Morabanc Wealth Planning, el futur comença avui. Morabanc, tens un banc.
12: Reobre el Centre Cultural Lauradià i del 25 al 30 de juny t'espera una programació que no et voldràs perdre. Maria del Mar Bonet en concert, el musical familiar El Fil Invisible, la dansa urbana de Brodes Bros, les habaneres de les anxovetes, sessions de DJ, instal·lacions immersives i espectacle de llum, vídeo i música a la façana del centre. I per cloure la inauguració, la gravació en directe del Quom Podcast amb el pilot de MotoGP Pedro Acosta. Del 25 al 30 de juny al Centre Cultural Lauradià. Consulta tota la programació a santjulià.ad i reserva o compra les entrades a santjulià.ad/entrades. Obrim el futur a la cultura. Vine a celebrar-ho.
13: Aquest estiu, l'experiència es viu a Únic. Viatja al cor d'Eivissa amb Eivissa Experience. Descobreix la Terrassa, el nou espai per gaudir de les tardes amb còctels d'autor. Estrena l'estiu a Pure, una nit bohèmia, elegant i salvatge a la disco. I deixa't sorprendre per la nova carta de cocteleria. Gastronomia, música, festa i emoció. Descobreix tota la programació a unicandorra.com. Únic. Un estiu per recordar.
14: Encetem nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs, de la marca Skechers. Unes sabates solidàries, ja que amb la venda del calçat d'aquesta col·lecció, Skechers fa una donació per salvar vides d'animals abandonats en refugis. Participa ara al nostre concurs a flashandorra.com i suma't a la causa. Aconsegueix el teu calçat perfecte per aquest estiu amb les sabates Bobs de Skechers.
15: Concurs actiu a flashandorra.com o al WhatsApp 34 64 64.
16: Flash. Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. La ràdio dance leader.

0: Festival i cachondeo amb aquesta cançó, eh?
1: Bona tarda, Dubena. Sóc el David de Manresa.
0: Ei, David.
1: A veure si em pots apuntar dels sortes de les entrades per Romeo Santos. I posa'm la cançó de Olvidarnos de todo de Cano, que m'agrada molt. La David, con todos los pacheros y a tu. Una abraçada.
0: Moltes gràcies, una altra vez forta i que vagi molt bé. Mirem de no olvidar-nos de todo, sobretot si sou partíceps del concurs. Si se us oblida la història, dius tu, què? Què ha passat? Què ha passat? Dos quarts tocats de set a la tarda. Soy Rima de l'Interactua, com sempre, aquí a Flash FM, on si no. Vinga, més.
2: Hola, Sergi, bona tarda. Hoy quiero que me pongas la canción de la Becky G, la de EPA.
0: Bona.
2: Y también me gustaría participar en las entradas del concierto de Romeo Santos en París. Gracias.
0: A tu, un bon concert i un molt bon lloc, la veritat. Becky G, una bona cançó, ja que hi som també, eh? EPA.

0: un altre Tato, que s'apunta a Quevedo.
1: Hola, Sergi, molt bona tarda. Te trucava perquè m'agradaria participar al sorteig del concert del Romeo Santos.
0: Sí.
1: Per anar amb la meva parella, que enguany ha complert 50 anys.
0: Ah, molt bé.
1: I, bueno, mentrestant, si em poses alguna cançó de Quevedo, pues, t'ho agrairia. Adéu, gràcies.
0: Una molt bona manera de celebrar-ho, sense cap mena de dubte. Aquests 50 que són, diuen, los nuevos 20. Eh? Com anem més enrere. Que vagi molt bé i molta sort, simpàtic. Adéu-siau. Des de, bueno, Ràdio Quevedo, eh? És això, potser una mica, sí.
2: Hola, Sergi, bona tarda. Soc la Clàvia de Palau Tordera.
0: Què tal?
2: Te'n posaria, sisplau, la cançó del Gotu, de la Shakira i el BL?
0: I tant.
2: Gràcies, bona tarda.
0: Adéu.

0: miqueta de Mora i Setangana.
1: Hola, Flash FM, sóc en Mel. M'agradaria que em poséssiu la cançó de Droga, que ja som dimecres, ja s'acaba la setmana, va!
0: Carai!
1: I també voldria participar amb lo de Petardos.
0: Sí.
1: Seu un bon dia!
0: Petardos no tenim, aquí com a mínim no. Bueno, petardos sí en tenim, uns quants, però no d'aquests que tu busques per Sant Joan, no. Moltes gràcies per la teva simpatia, eh? Això sí, eh? Hem posat el missatge perquè ens ha donat un xut de positivisme. Molt bé, eh? Molt bé.
2: Sergi, bona tarda. M'agradaria que em posessis Lauren Wolf, Nos Tres.
0: Ojo, ojo. Un
2: temazo de l'antigua, quan punxaves al Degà.
0: Si te'n recordaràs
2: ja d'això.
0: Sí, sí.
2: I si hi ha algun sorteig de lo que sigui, m'apunto, vamos, a un bombardeo.
0: Molt bé, ben fet.
2: I que tinc lumbago, tío. Però bueno, és millor esto que morirse, no?
0: Sí, sí.
2: A la gran abraçada, senyor.
0: Vinga, una altra. Adéu-siau. Era l'Aaron Wolf.

0: aquesta producció, que és atraca, de debò, eh? Ugel torna, ho fa amb l'entranyable veu d'Ultra Naté i aquesta cançó que es diu Moving to the Sun. Les 7 i 2 minuts, quarta i última hora d'interactuar aquí a Flash FM. Del 18 al 20 de juny torna el Sonar, més gran, més intens i estrenant nova etapa a Fira Gran Via. Per primera vegada, el dia i la nit es troben al mateix recinte. Un espai únic, un sol tiquet per dia i 6 escenaris, 3 a l'aire lliure i 3 coberts. T'esperen Prodigy, Stur de Speedy J, Kelis, Skepta, Charlotte de Witte, Emily Lenz i molt més. Sonar 2026. Del 18 al 20 de juny, a Fira Gran Via, Flash FM, emissora oficial. A 628-06-0513, Last Call, últim avís per la nostra intrèpida audiència. Hola.
1: Hola, flasheros. Soc la Cristina de Terrassa i m'agradaria demanar-vos una cançó de les últimes de Quevedo.
0: No, no m'ho esperava, això.
1: De la que a vosaltres us agradi. M'agraden totes les que poseu totes les tardes i durant tot el dia de Flash.
0: Molt bé, moltes gràcies.
1: I m'agradaria participar, com no, en el sorteig que ara fareu per poder anar a París.
0: Sí.
1: M'agradaria moltíssim. Així que una forta abraçada per tothom que escolta Flash, Flash FM, i sobretot a tu, que ho fas super, super
0: bé. Moltes gràcies per les teves paraules. Una altra ben forta, el golpito.

0: Duermo haciendo del amor, despierto haciendo del amor, creo que malo si está mi amor.
1: Duermo haciendo del amor, despierto haciendo del amor.
2: Haciendo del amor, haciendo del amor. Hola, sóc l'Anna, t'escric des de Tàrrega. Podries posar-me goteres. Temazo de l'estiu passat, efectivament. Te la dedico a la meva colla. També vull participar al concurs de Romeo. Moltes gràcies. A tu pel teu missatge. Petons, abraçades. Per tots aquests oients que tenim, i que a més són molts, ho sabem, a Tàrrega, concretament. On tantíssim ens agrada anar i on tan bona rebuda ens ho frenen sempre. I més, vamos.
3: Bona tarda, acabo de pujar el cotxe i ha sigut sentir la proposta que m'has fet pel 17 de juliol i és que no hi puc fallar. Ah. És a dir, aquestes entrades han de ser per mi a París. Sisplau, em podries posar pues, de Romeo Santos la proposta indecente que amb el meu marit l'hem ballat moltíssim. Moltes doncs gràcies.
2: Una més. Que vagi.
4: Hola.
2: Hola.
4: Me llaman Romeo.
2: Romeo.

0: Escoltes l'Interactua. Cultura Jove us ofereix Òrbita Flash.
1: Si tens entre 18 i 30 anys, això t'interessa. Et recordem que Cultura Jove és la plataforma per gaudir de la cultura amb preus especials durant tot l'any. A Barcelona tens un munt de propostes teatrals per acabar el mes. Al Teatre Borràs hi pots veure La Promesa i al Maldà, El meu germà. També a partir del 25 de juny, a la Sala Atrium, acull Avi. El trauré d'aquí, mentre que el Teatre Acadèmia s'hi representa La Ruta. I si encara en vols més, al Teatre Eòlia hi arriba El Banquet, i al Teatre La Biblioteca hi podràs veure L'Albada. A Terrassa, al Teatre Principal, el 25 de juny s'hi representa L'Últim Àtom. I la música també té protagonisme a Tiana, el 27 de juny, amb el Can Reon Festival. Això sí, recorda que per beneficiar-te dels preus especials cal que tinguis entre 18 i 30 anys. Ho trobaràs tot a culturajove.cat. Entra, registra't i gaudeix de la cultura.
0: Cultura Jove, un programa de la Generalitat de Catalunya per apropar la cultura als joves.
2: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
3: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
4: Aquest estiu arriba la 8a edició del Cher Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Cursi, De La Fuente. A més, De La Rose, RVFV, Ian Block i molts més. El 24 i 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona, Cher Festival. El festival de música urbana pels joves de Barcelona. El cartell més potent. Queden poques entrades. Aconsegueix la teva a sharefestival.org.
5: Flash FM, emissora oficial.
6: Carinyo, ja sóc a casa.
7: Hola, Rayetó. Has picat molts humans?
6: Doncs no. S'han comprat Repelvite Aroma Fresh i s'ha complicat.
8: Nou Repelvite Aroma Fresh. El repel·lent de mosquits amb aroma fresca de cotó i eficàcia provada fins a 8 hores. I descobreix també tota la gamma Repelvite. Repelvite Aroma Fresh. Protecció que fa bona olor.
0: Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
9: T'ha entrat en neguit de pensar que la casa està sola?
10: No, m'ha entrat això.
11: La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè et protegeix fins i tot quan ets dins de casa. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
12: Aquest estiu, la gran pregunta és...
13: híbrid o elèctric?
12: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
14: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi.
15: Andorra. Flash FM 93.8.
16: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
17: Ah, no? I com us ho heu fet?
16: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Espart de Guix. Mira, i escolta.
17: Ui, sí! No sento res.
18: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Espart de Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Espart a Guix. 356-556.
19: Ser inconformista és atrevir-se a pensar. És no seguir sempre el camí marcat. Fer-se preguntes, buscar noves idees, mirar més lluny. Perquè les persones que canvien les coses són les que s'atreveixen a fer-ho d'una altra manera. Ser inconformista no és anar contra tot. És tenir l'actitud de voler anar més enllà. Universitat d'Andorra. Actitud inconformista. Futur prometedor. Inscripcions obertes a uda.ad.
18: El diumenge 21 de juny torna l'Andorra Morabanc Clàssica, la cursa ciclista professional creada al país i amb recorregut íntegre dins del nostre territori.
10: 125 quilòmetres travessant les 7 parròquies i amb un desnivell positiu acumulat de 3.780 metres que hauran de superar els 20 equips ciclistes professionals que ens visitaran conjuntament amb la selecció nacional andorrana.
18: Fes teva l'Andorra Morabanc Clàssica el diumenge 21 de juny en punt de sortida des de la plaça del poble d'Andorra la Vella a partir de les 10 del matí. Podràs veure de prop els ídols del ciclisme amb presentació i control de signatures i l'arribada al coll de la Botella de Pal a partir de les 3 de la tarda. I enguany, novetats, amb cronoescalada i gimcana per als més petits. Tots els detalls a andorramorabancclàssica.com.
20: Organitzat per BSL Esports.
21: Amb el patrocini d'Andorra Turisme, Morabanc i els comuns d'Andorra la Vella i la Massana.
22: Les millors braves d'Andorra?
23: No vagis al Barra Mars.
22: Un bon bacallà al Pil-Pil.
23: No el demanis al Barra Mars.
22: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
23: Oblida tant del Barra Mars.
22: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
23: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
22: Telèfon 850-840, 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
24: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
25: El que vols escoltar sona a Flash FM.

0: fet molt bé la jugada, aquest trident d'artista. Aixa, R-U-F-U-B, Grimley.
1: Bona tarda, equip de Flash FM. Aquí estem, la mare i la filla, escoltant-vos i us volem fer una petició per una cançó.
2: Es diu Muchacha.
0: Muchacha.
1: I volem que es toquin les entrades de Romeo Santos, així que creuem els dits.
0: Vinga, molta sort.
1: Adéu.
0: Adéu, simpàtica. Adéu, adéu, adéu. Bona cançó aquesta del Muchacha, Muchacha. De cara, Muchacha. Quins poetes, eh? Hola, Flash FM, sóc el Sergi. Estic a la furgo amb el meu company Víctor, ja anem cap a casa. Diu, vol escoltar la cançó Superestrella, de l'Aitana. Diu, avui és el seu aniversari. Gràcies i a tope amb Flash FM tots els dies. Moltes gràcies i moltes felicitats, Víctor, hombre. Que tinguis un molt bon dia. Crac, supercrac.

0: Extraordinària. Bona, Sergi. Pots posar-me ja per què? A veure si hi ha sort i em toquen les entrades per a veure Romeo Santos. Parruco i Steve Aoki i aquesta cançó que també s'imposa entre la nostra audiència. Ens encanta que sigui així. Si vols anar a París a veure Romeo Santos el 19 de juliol, amb vols i hotels pagats i dues entrades per veure el concert en companyia de qui vulguis, 628-06-0513. Estem buscant un altre finalista, el d'avui dimecres. Entre tots, divendres farem el sorteig final que us otorgarà aquestes entrades de forma directa. Participa, no hi ha excuses. Romeo Santos t'espera gràcies a Flash FM, patrocinat per Parklink, l'app per reservar pàrquing allà on vagis de la ciutat. Troba lloc amb Parklink. Era un caramelo. Hola.
1: Hola, bona tarda, soc la Natàlia i estic sortint del gimnàs. Volia demanar alguna cançó de la Rosalía, la que vulgueu, perquè sí, m'agraden totes, i participar per les entrades de París, per anar amb la meva parella.
0: Molt bé.
1: Bona tarda.
0: Igualment, millonària, una mica.
2: Que jo sé que nascut per ser millonària.

0: No són els trobos de falta, eh? La demanava avui, finalment, sí. Veieu que bé?
1: Hola, bona tarda. Si em poguéssiu posar la cançó de la Morotxa, que em dona molt bon rellet,
0: sí.
1: I de pas intentar participar al sorteig de les entrades per anar a moure l'esquelet a París, que estaríem molt contents.
0: Fantàstic.
1: Vinga, que passeu una bona tarda.
0: Igualment. De seguida, entre tots vosaltres, algú rebrà el missatge que li otorga la possibilitat de ser finalista del concurs de divendres. Moltíssimes gràcies. De seguida, Tomàs Poal, amb una nova edició, en aquest cas, sol davant de tot el perill del flash urbà. Soc en Domena, demà a les 4, molt més interactua, com sempre.
2: Bona tarda, Sergi. Soc la Virginia. Estoy de camino a verte a la ràdio i a recoger mi lote de petardos. Hòstia. I mi camiseta.
0: Vamos, vale.
2: Y nada, quería pedirte la canción de Maladí, que estamos aquí en Meridiana con un poquito de tráfico. Y se la quería dedicar a mi marido Johnny y a todos los flasheros y a ti, por supuesto. Hasta ahora, un besito.
0: Moltes gràcies, un petó. Marxem amb aquesta Maladí, família. Adéu-siau, que vagi bé.
3: Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: Sabem que ens estàs escoltant. Deus voler que soni alguna cançó, oi? Interactua amb en Sergi Domènech.
1: ¡Nueva York!

0: Flash FM. Són les 8. Ha arribat el teu moment. A partir d'ara tens carta blanca per trucar i dir el que et surti de la
1: polla.
0: Comença el Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.
1: Són les 8 de la tarda i, per tant, comença una nova entrega del Flash Urban. Què passa, xavales? Com estem? Avui sense el Miquel González, però com cada dimecres amb la nostra sexòloga. Hola, Marta!
2: Hola,
1: guapo! Ja sabeu com funciona, 935456868, i és que avui parlarem de sexe, que ens agrada moltíssim. I avui, Marta, molta atenció, perquè què volem parlar de sexe?
2: Avui volem que l'audiència ens respongui a la següent pregunta.
1: Vale.
2: Qui triga més en superar una ruptura, homes o dones?
1: I qui la gestiona millor o pitjor, no?
2: Eso, ahí estamos.
1: Doncs va, la pregunta del dia. Qui gestiona pitjor les ruptures, els tios o les ties? Els pavos o les paves? Marqueu el telèfon, va.
0: 93 545 68 68.
1: Aquest és el número del Flash Urban i també ja sabeu que podeu demanar les vostres bromes telefòniques a través del 699 69 69 69. Avui recordem sense el Miquel González. Quina llàstima, Marta, què ha passat? Però què ha passat?
2: Bueno, estigui on estigui, sempre estarà al nostre cor.
1: A veure,
2: segur que ens està escoltant.
1: A veure, sembla que l'ha palmat ara, no l'ha palmat. Vull dir que el Miquel està bé. Està a França a un festival, de fet, el tio.
2: Ha visto?
1: Ha anat a treballar, a punxar i a cobrar pasta, el cabron.
2: Ai, és que aquests DJs.
1: O sigui, molt bé. Vinga, va, Flash Urban preparat. 935456868, amb la pregunta del dia. Qui gestiona pitjor les ruptures, els tios o les ties? Ja podeu començar a trucar-nos per parlar amb la Marta, que està molt preparada, sí o no, Marta?
2: No, i tant, jo vull bif.
1: Ara, de moment, Jay Wheeler, això es diu Lejitos. Comencem?

0: Telehitos, la cançó de Jay Wheeler. A vosaltres no, eh? Us volem cerquita, igual que la Marta, que està cerquita. Hola, Marta!
1: Hola, guapo!
0: Preparada per seguir trucant o no amb nosaltres?
1: Vinga, de una, a veure si tinc algú i en respon.
0: Va, truqueu, coño.
2: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
0: Pues venga. Avui amb la pregunta del dia que recordem és la següent. Qui gestiona pitjor les ruptures, els homes o les dones?
1: Clar, clar, clar. Aquí pot haver molta polèmica, que és el que busquem precisament.
0: Molt de marro. Marta, tu què opines? Qui gestiona pitjor les ruptures?
1: Doncs... no ho sé. Jo crec que cadascú té un estil diferent.
0: De gestionar-les, no?
1: Sí.
0: Vale, anem a veure. Hola, bona tarda, què passa?
3: Hola, bona tarda.
0: Amb qui parlem per aquí?
3: Amb Albert.
0: Albert, molt bé. Tu què opines, tio? Ruptures, qui les gestiona pitjor, els pavos o les paves?
3: Jo crec que els pavos, perquè les paves afecten malament psicològicament, mentalment. És a dir, que clar, el problema està aquí amb l'efecte psicològic, d'acord?
0: O sigui, tu creus que les dones maltracten psicològicament els homes?
3: Correcte, i aquí fa el dolor. I, per exemple, un home... i pots fotre una bufetada, per exemple, amb una ruptura, però una bufetada es cura en 3 dies. En canvi, un maltracte psicològic es cura amb anys o amb depressió.
1: Però una cosa, vale. Albert Carinyet, què t'ha passat que t'han fet tant de mal aquestes dones?
0: T'han fet mal a tu, Albert, alguna vegada o què?
3: Bueno, la veritat que no. No i sí, perquè sempre han sigut tòxiques.
0: Ah,
1: elles... o sigui, totes han sigut tòxiques, tu no.
0: Albert, tu tens veu una mica tòxic, tia Cini, t'he de dir, cabron.
3: Exacte, jo soc tòxic, doncs... com diu la dita, la dita de Castell que diu mira com quina mare té de quina eres, doncs això.
0: Molt bona dita, molt bona dita.
1: Per tant, totes les dones són tòxiques, l'Albert també, però les dolentes són les dones que el maltracten.
0: És que jo sempre l'he dit, les mujeres sois unes tòxiques, estàs locas, coño, locas.
3: Joder, això... mete bé.
0: No, cabron, això ho penses tu, eh? T'estava imitant, Albert. Jo sóc un home molt respectuós, a que sí, Marta?
1: Sí. És dels pocs homes heteros dels que me fio.
0: Ara m'agrada.
3: Mira, sabeu una cosa? Us puc dir una cosa?
0: Va, molt ràpid, va, tio, que hem de seguir amb el programa.
3: Vale, és una vegada que truco, ahir m'agafo el telèfon i avui també. Gràcies, a la primera.
0: Vale, digues.
3: Gràcies.
0: Ah, ja està, gràcies. Ah, vale.
1: Vinga, besito.
0: Vinga, que vagi molt bé. Adéu, adéu, Albert, que vagi bé. Doncs vinga, fins aquí la trucada de l'Albert, que segons ell totes les ties són unes tòxiques.
1: Mare de Déu, quant de trauma, hauria de començar a repartir targetes jo per aquí,
0: targetes liles, no, es diu?
1: Sí.
0: Bé, ara m'agrada.
1: Vermelles també.
2: 93 545 68 68.
0: Doncs vinga, comencem amb la trucada de l'Albert. Segons ell, doncs, els homes gestionen pitjor les ruptures perquè doncs, les dones són tòxiques i els hi fan molt de mal. Jo crec que la toxicitat no entén de gèneres, tampoc, no?
1: No, a veure, aquí entén de persones. Totes les persones han tingut conductes tòxiques en algun moment.
0: Exacte, exacte.
1: La primer reconeixeu.
0: Hola, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Amb qui parlem per aquí? Com et dius, tio?
4: Jordi.
0: Jordi, el niño polla, des d'on truques, tio?
4: Des de fent aquí una escena porno amb la teva germana.
0: Ah, mira, perfecte. Manda-li saludos, val? Igual que a tu madre.
1: Que escolta... cunyau, Jordi, tio.
0: Jordi, va, hem de parlar del tema avui. Tu què opines? Qui gestiona pitjor les ruptures, les paves o els pavos?
4: Ara, fora conyes, òbviament, els tios. Ens anem de festa, la liem...
0: ens droguem, no?
4: Exactament. Les tuyades el que fan, menjar-se 4 polles el mateix dia.
0: Ala, no.
1: El Jordi ho sap bé perquè és una tia, evidentment.
0: Oye, no, però una cosa, Jordi, a veure, jo estic una mica en contra amb això que acabes de dir. Vull dir, que tothom tenim la nostra opinió i tot el rotllo. Ara bé, això és una mica fora de tiesto esmeau, eh?
1: També otro despechao, el Jordi.
0: Mira, ja ens penja.
1: Mira, cobarde!
0: Que cabron, eh? Cobarde.
1: Dona la cara!
0: Per favor!
2: 93 545 68 68.
0: Digues, Marta.
1: Aquí es veu clar lo malament que gestiona les coses el Jordi.
0: Home, bastant malament, eh? 93-545-6868. Gestioneu una mica millor les coses que el Jordi, si us plau, i valoreu vosaltres qui gestiona pitjor les relacions, els papus o les paves. Jo, la veritat, no sabria, no tinc una resposta objectiva clara, fixa, ja. Però jo diria que... després ho dic. Hola, bona nit.
1: Hello.
0: Ui, hola, apropa't al mòbil, que no t'entenem.
5: ¿Me
0: escucha? Ahora sí. Te escucho.
1: ¿Cómo te dices?
5: Me llamo Marina.
0: Marina Dor, ciudad de vacaciones. ¿Qué tal?
5: Dígame, sí. Me sale mejor castellano porque soy extranjera.
0: Adelante, vale. Ciela, puedes.
5: Vale, mire, yo creo que al principio las mujeres sufrimos más.
0: Vale, ¿por qué?
5: Porque mayoría de las mujeres pues no aceptan una ruptura. Más si es el hombre que te deja. Pero luego con el tiempo es el hombre que acaba sufriendo más.
0: ¿Vale?
1: ¿Y qué pasa? ¿Que todos vuelven o qué?
5: Bueno, todos no. En mi caso sí quería volver, pero bueno, soy de armas tomar y no.
0: Ah,
5: una vez que se acabó, se acabó.
1: Una mujer con las cosas claras.
0: Entonces tú, cariño, consideras que primero las mujeres lo gestionan peor y después los hombres lo gestionan mejor, ¿no?
5: Y después son los hombres que sufren más.
0: Després, diuen, això, m'ho ha dit un parell de companys per la ràdio que he fet la pregunta i estan d'acord, que al principi els tios és molt de, venga, rutina de gimnasio, creatina, tal, tal, tal, però que al cap d'uns mesos és com, pero la quería tanto.
1: Ve la bajona.
0: Ve la bajona.
1: Ai, hombres.
0: Marina, doncs m'agrada la teva resposta, És una mica així per cada bé. Al principi les dones, després els homes. Tampoc t'has mojat mucho,
5: Muchas gracias.
0: Gracias a ti, cariño.
1: Un besito.
5: Que tenga buena noche.
0: Que vaya bien, chao.
2: 93 545 68 68.
0: Doncs fins aquí una mica d'opinions de moment que tenim. Marta, què opines tu del panorama ara?
1: Home, jo per lo que veig, els homes són uns despechats, tio, aquí insultant a les dones, venga.
0: És que hi ha hagut un que ha dit literal que les ties es mengen quatre polles i ja està. És rotllo, a veure, tio, tampoc és així, sisplau.
1: Ja li agradaria a ell.
0: Bueno, va, de seguida tornem amb més trucades. Abans, ASR, UBFV i Crimly. Això es diu Muchacha.

0: poder del ritme.
1: Aquest Sant Joan, al Flash Matí, la revetlla pot petar fortíssim.
2: Aquesta setmana regalem lots de petards La Traca per viure una nit de Sant Joan explosiva.
1: Estigues atent a la frase que et direm. Memoritza-la bé i quan et truquem en directe, deixa-la anar.
2: Si la dius correctament, el lot de petards serà teu.
3: Petards, bateries, fonts, coets i molta varietat per passar una revetlla com cal. La Traca, el teu especialista en foc i diversió. Troba la caseta que tens més a prop a latraca.cat.
4: Vols avançar en la teva carrera? Ara és el moment. A la Universitat Autònoma de Barcelona hi trobaràs màsters i postgraus de més de 15 àmbits d'especialització, connectats al món professional i amb una forta projecció internacional. Amb pràctiques en empreses, modalitat presencial o online i programes 100% en anglès. Universitat Autònoma de Barcelona. Inscripcions obertes. Informa't a uab.cat.
0: Tres dies d'autèntica bogeria a la...

0: electrònic es diu Perucabil.
1: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
2: Cansat de fer esport amb la música de sempre i amb la gent de sempre? Tranqui, tenim la solució. El 20 de juny, de 11:15 del matí a 12:15 del migdia, vine a fer exercici a l'espai que ha muntat Flash FM al Time Out Market, a la segona planta del Mare Magnum. Miquel González del control i Pol Cejas dirigint la masterclass seran el combo perfecte per posar-se en forma. Si vols venir, prepara les bambes, la tovallola i inscriu-te en el formulari que trobaràs a flashfm.cat. Activa el cos amb el Time Out Market i Flash FM.
3: Sort que t'hem trobat. Ja veuràs com arribem a l'hospital en un moment.
4: Ja sé que he estat 3 dies perdut pel bosc i tal, però no em podeu deixar al Share Festival?
5: Si el Share Festival també és una prioritat per tu, estàs de sort.
6: Al Flash Matí regalem cada dia entrades dobles per anar-hi.
5: Per participar en el sorteig, estigues atent al programa.
7: No t'enganyis, la teva prioritat és anar el 24 i 25 de juliol al Parc del Fòrum de Barcelona per veure Telefuente, Mike Towers o Marc Curs al Share Festival. Flash FM, emissora oficial.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
8: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
9: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
8: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
10: Surts a córrer, en bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa't a andorratelecom.ad.
11: Encetem nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs, de la marca Skechers. Unes sabates solidàries, ja que amb la venda del calçat d'aquesta col·lecció, Skechers fa una donació per salvar vides d'animals abandonats en refugis. Participa ara al nostre concurs a flashandorra.com i suma't a la causa. Aconsegueix el teu calçat perfecte per aquest estiu amb les sabates Bobs de Skechers.
12: Concurs actiu a flashandorra.com o al WhatsApp 34 64 64.
13: Flash FM, Andorra 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra 93.8 FM.
14: Que sí, molt filtre i molt postureig, però no ens segueixes a Instagram.
13: Què esperes? Flash Andorra a les xarxes socials.
0: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8.

0: El baifo. Marta, tu sabies que el baifo és una cabra petita?
1: No ho sabia.
0: És autòctona de les Illes Canàries.
1: Què
0: dius? Sí, sí, molt heavy.
1: I per cabreta.
0: Això, clar, la cabreta. I per això el Quevedo fa referència en aquesta cançó tan guapa al costat de Nueva Línia, que es diu El Golpito. El que tampoc saps, Marta, segurament, és que del 18 al 20 de juny torna a sonar més gran, més intens i estrenant nova etapa a Fira Gran Via, que està guapo.
1: Què me dius?
0: Lo que oyes, reina.
1: Ai, no sabia.
0: Que per primera vegada el dia i la nit es troben al mateix recinte. Un únic espai, un sol tiquet per dia i 6 escenaris, ni més ni menys. 3 a l'aire lliure i 3 de coberts. A més, Marta, saps quins artistes aniran?
1: Qui?
0: Jo te cuento. Amb The Prodigy, Stur, The Speedy J, Kellys, Skepta, Charlotte de Vite, Amelie Lenz i molts més que no et descobriré i no et vull fer spoiler, ¿vale?
1: Vale, vamos, que hauré d'anar per descobrir-ho.
0: Exacte.
1: Per saber-ho, molt bé.
0: Aleshores, Sonar 2026, del 18 al 20 de juny, recordem a Fira Gran Via. I Flash FM, com sempre, és l'emissora oficial, com bé saps, eh?
1: No podia ser una altra.
0: I la sexòloga oficial és la Marta Garriga. Hola, Marta!
1: Hola, guapos!
2: Els dimecres toca parlar de sexe.
0: Bé.
2: I per això tenim amb nosaltres la Marta Garriga.
0: Què tal, Marta? Bé?
1: Molt bé.
0: Va, recorda una mica a l'audiència quina és la pregunta del dia.
1: Volem que ens diguin qui gestiona millor les ruptures. No, o sí, qui gestiona millor o pitjor és igual les ruptures, els homes o les dones.
0: Jo crec que ha quedat molt clar. Anem a dir el telèfon ara i que la gent ens truqui.
3: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
0: Equiliqua. Aleshores, volem saber qui gestiona pitjor les ruptures, els tios o les ties. Truqueu-nos 93-545-68-68 i ho descobrirem amb la objectiva opinió de la nostra audiència.
1: Vinga, sobretot objectiva.
0: Hola, bona tarda.
4: Hola, bona nit.
0: Què tal, com et dius, Ted?
4: Héctor.
0: Héctor, ei, tio, què tal, bé?
4: Bé, bé, aquí estem.
0: Doncs vinga, tens resposta per la pregunta del dia o no, cabron?
4: Sí, crec que sí. A veure, una correcta gestió de la ruptura, bueno, jo crec que ho gestiona millor qui ho deix. Perquè està mentalitzat.
0: O sigui, tu no entens de gèneres, eh? Tu entens de qui fa la ruptura, sigui qui sigui.
4: Sí. Vale. Sí, clar.
1: Tu, Héctor, ets més de deixar o de que et deixin?
4: Soc més de que m'han deixat, però tampoc m'agrada. O sigui, no vull que em deixin, saps?
1: Bueno, ja, clar. A ningú li agrada que el deixin.
0: Clar, o sigui, posats a escollir, prefereixes, col·lega, que et deixin, però clar, tampoc és plato de buen gusto, no?
4: Correcte.
0: Molt bé.
1: I sí, sí. Llavors, entenc que tu entens que has fet una mala gestió d'aquestes ruptures, perquè ets el deixat, l'abandonat.
4: No per ser deixat, sinó perquè pues, pica més, no? Cou més, fa més mal, perquè no t'esperes.
0: Clar, llavors...
4: Quan tu que deixes...
0: Clar, llavors la gestió emocional, o sigui, el que tu dius és rotllo que ho vas passar malament, no? Ho vas passar pitjor que la persona que et va deixar, en aquest cas.
4: Jo crec que sí, però no sé el que sentia aquella persona en el seu moment, tampoc.
0: Se folló a tot.
1: Però, no te va explicar? No te va fer una miqueteta de resumen de, escolta, m'ha passat això. O això ja no m'agrada.
4: Com?
1: Sí, la persona que et va deixar tu no te va explicar per què t'estava deixant?
4: No eres tu, soy yo. Bueno.
1: Ay,
0: la típica. Vaya desastre del sastre. En serio, et va fer això?
1: Héctor, te va fer un favor, cariño.
0: Pues jo crec que sí, no?
4: Sí. Alfons, sí.
0: Bueno, Héctor, escolta, molts ànims. Merci per la teva resposta. Llavors, valorem que és segons qui ho deixa, no? Qui ho gestiona una mica millor.
4: Sí, si pot votar això, jo voto això.
0: Venga. Vale. Vale, Tete, pues merci per la trucada. Que vagi molt bé.
1: Un besito.
0: Adéu, crac. Adéu.
3: 93-545-68-68.
0: És el nostre número perquè ens dieu qui gestiona pitjor les emocions. Los tetes o les tetes? Tu que eres de tetes o de tetes?
1: A veure, a mi em fa molta gràcia quan diuen és que les dones sou molt emocionals. Mira, ara que estem en pleno mundial, vosaltres heu vist un pavo veient com perd o guanyes igual el seu equip de futbol?
0: Això també és veritat.
1: Allò també és emocional.
0: Allà traiem a florir les emocions.
1: Chicos.
0: Igual que aquest oient o oienta. Hola, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
0: Dios, però tu ets el Carles, no?
5: Sí, què tal?
0: Què tal, Carles? Bé. Sí. Fins que has arribat tu estava molt bé. Explica'ns, què tal?
5: Bueno, jo no estic d'acord amb això.
0: Bueno, pues està bé, tenim opinions diferents. El tema, Carles, vols respondre la pregunta del dia?
5: Sí.
1: Mira, vale. Carles, a qui li costa més superar una ruptura, homes o dones?
5: Homes.
0: Els homes ens costa més. Per què, Carles?
5: Perquè també tenen la culpa els homes, no les noies.
0: No, però estem parlant de quan et deixen o quan deixes tu, qui ho gestiona pitjor? Qui ho passa pitjor, los tios o les ties? Va.
5: Els tios.
0: Els tios ho passem pitjor.
1: Per què, Carles, que us passa als tios?
5: Bueno, les noies també fan els cuernos i això.
0: Bueno, ja, però els cuernos ho fem tothom, claro, independentment del gènere.
1: Carles, tu ets infidel. Tu has ficat els cuernos a algú?
0: Ja l'has posat nerviós, veus?
1: Això és que sí!
0: Ja l'has posat nerviós el Carles?
3: 93 545 68 68
0: Bueno, llavors el Carles, no sé, resposta incompleta, no? Una
1: le
0: mica.
1: Temen a l'èxito, tio. Què us passa? Que me teniu por, perdona.
0: És veritat que quan comença a parlar la Marta moltes vegades, pengen, eh? És veritat, eh? No sé si és...
1: Soc dona perquè soc de Lleida, no ho tinc clar.
0: No sabem si és rebuig. Per què ets tia, per què ets de Lleida o perquè ets massa intel·ligent per ells, que podria ser les tres, eh?
1: Podria ser. Ai,
0: va. 93545-6868 amb la pregunta que us fem avui al Flash Urban. Qui gestiona pitjor, qui ho passa pitjor amb les ruptures? Els homes o les dones?
1: Tios o ties.
0: Tios o ties. Aquí teníem una trucada, però ens ha penjat, clar.
1: Ai.
0: Com un fuet. Ai, Déu meu.
3: 93545-6868.
1: Una cosa, gent, truqueu al telèfon que estem dient, si us plau.
0: Sí, ho recordem, si us plau, que truqueu al fixe, que no truqueu al número de WhatsApp, vale? Hola, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
0: Com et dius, tio?
6: Diego
0: Maradona. Què tal? Des d'on truques, Diego?
6: De Barcelona.
0: De Barcelona, molt bé. I què, tu què opines del tema?
6: Doncs mira, jo crec que ho gestionen millor les dones, la veritat, el que havia dit el company abans.
1: Per què? Vale, què tenen les dones?
6: Bueno, sí que és veritat que tant amb tios i amb les ties fan el mateix, no? Els cuernos, però crec que a nivell de mercat la dona ho pot portar millor perquè té més pretendents, l'home ho...
0: Sí, però aquí, perdona que t'interrompi, aquí estàs barrejant conceptes, tio, perquè tu ara estàs destacant qui ho té més fàcil per lligar, el qual sabem que són les ties, generalment, però aquí estem parlant d'emocionalment. Tu, tot i que et follis a 10 persones, perquè tens la capacitat, ja sigui perquè ets dona o perquè ets un follet, igual que sigui, tu, emocionalment, tindràs una cosa dins de tu que no et permetrà superar bé una ruptura prèvia. No sé si m'entens, col·legui.
6: Sí que és veritat, però passar-ho emocionalment, com dius tu, passar-ho sol i amb més gent que sí que celebri, això doncs és molt més fàcil.
1: Bueno, no sé. O sigui, tu creus que un clau treu un altre clau, Diego?
6: Jo diria que sí, moltes vegades. Sí que hi ha un temps, no, de dol, per dir-lo així, sobretot si és una parella que has tingut i has estimat molt,
0: vale,
6: però crec que sí.
0: Vale, o sigui, tu creus que un clavo saca otro clavo i que generalment les dones tenen la capacitat superior de sacar otros clavos i que, per tant, no ho passen tan malament com els homes, no? És la teva conclusió?
6: Jo crec que sí, sí.
1: No, bueno. Si això és totalment subjectiu, o sigui, vale. Si a tu t'ha funcionat, almenys?
6: Mira, jo la veritat que jo ho he vist amb les meves parelles anteriors i ho he vist que ho estàvem... Sí que és veritat que una setmana, dues setmanes, vale, no m'estimaven tant, potser, però sí que és veritat que al voltant que tenien era bàsicament el que t'estic comentant.
1: Però, vale, o sigui, una cosa... O sigui, jo crec que no té a veure amb si t'estimen més o menys. Jo crec que és una manera de... Bueno, no sé, jo opino que això és un parche.
6: Llavors, gestionar-ho una mica.
1: Sí, llavors que jo te puc estimar molt i tirar-me amb una altra persona i estimar-te moltíssim.
0: Saps? Això també és veritat, eh? Una cosa és el tema factor sexual i una altra cosa és el factor emocional, que és del qual estem parlant ara mateix. En qualsevol cas, enregistrem la teva resposta i merci per trucar al programa, tio, que vagi molt bé.
6: D'acord, gràcies.
0: Vinga, xavalín, adeu.
3: 93 545 68 68.
0: Per aquí una trucada. Hola, bona tarda.
7: Hola, hola.
0: Ui, baixa el volum de la ràdio, porfa, nen, si us plau.
7: Ja està, l'he deixat fora.
0: Vale, com et dius?
7: David.
0: David, des d'on truques?
7: De Tarragona.
0: Tarragona, molt bé. David, per tu, qui ho gestiona barra ho passa pitjor? Los tetes o les tetes?
7: Ho gestionem millor els tetes.
1: Ai, i com
7: les
1: és
7: tetes,
1: això?
7: Les tetes ho passen pitjor.
0: Vale.
1: Ah, vale.
0: És la primera vegada que tenim aquesta resposta, no?
1: Molt bé,
0: si no m'equivoco.
1: Matitzant. No, clar, no? A veure, explica'ns una mica com passa això.
0: Justifica la resposta.
7: Bueno, si algú no vol estar amb tu, pues a córrer. I ja està, no passa res.
0: Ah, vale. O sigui, tu, aquesta és la reacció natural dels homes, no?
7: Home, a veure, si hi ha una persona que no vol estar amb tu, no tens que obligar-la, no?
0: Ja, però estem preguntant... Per favor, que és aquest riure. Però estem preguntant per què ho passen pitjor les dones, que és el que has dit tu.
7: Les dones són més sentimentals.
0: Creus que el factor emocional femení és més intens o superior al de l'home, com per passar-ho sí, pitjor? Sí. Tu què opines,
7: Marta? No estan
0: Marta?
7: Acostumades. Si les deixen, ja, mierda.
1: Home, i a tu si et deixen, com te quedes?
0: Happy flowers. Bueno, se va fumar porro.
7: Happy flowers, claro.
1: Ai, Déu meu.
7: Hòstia, a mi jo te fan un favor, no? Si et deixen.
1: Bueno, a les dones també molts cops ens donen favors quan ens deixen, les coses com són.
7: Claro, claro que sí.
0: A veure, estem d'acord en que ens fan un favor, més o menys, quan ens deixen a tothom, perquè al final, si una persona no vol estar amb tu, per què tu has de voler estar amb ella? Que evidentment hi ha un factor d'estar molt de temps i bla, bla, bla, però, coño, si et volen deixar, millor, ja està.
7: Claro que sí. A córrer.
0: Claro que sí, guapi. Vale, tio, pues re, merci per xerrar, venga, per xerrar amb nosaltres. Que vagi molt bé, vale?
7: Olena, I love you.
0: Venga,
1: ai, ai.
3: 93 545 68 68.
1: Molt I love you, però que no la deixi. Que no segons ell ho passe, és massa emocional, massa sentimental.
0: Malena, Malena, mi polla com Malena. Va, que de seguida tornem amb més trucades. Abans, BL, això és la plema.

0: Aquesta cançó que es diu com una cosa que li encanta a la Marta, les pepes, sí o no?
1: Les pepes.
0: No has provat mai, no, tu les drogues?
1: Jo, no. Jo com a molt, porros.
0: Ah, porros has provat. Vaya yonqui, Déu meu senyor.
1: Has vist? Ja està, d'aquí no he passat.
0: Fa por. Va, Farruko, amb les seves pepes per continuar amb el Flash Urban, el nostre telèfon que segueix actiu, com sempre.
2: Truca'ns ara, 93 545 68 68.
0: I avui, amb la pregunta del dia, Marta, recordem la pregunta, si us plau.
1: La pregunta és... qui gestiona pitjor les ruptures, els homes o les dones? Vinga, volem... De moment ha trucat molt despetxau. Sector femení, sol ha trucat una dona.
0: Doncs va, sector femení, remunteu una mica. Oi, oi, oi. I seguiu trucant-nos, vamos, vam.
1: Que ens estan dient que som unes tòxiques, que ara. Som sentimentals.
0: No, és que tenen tota la raó, Marta, tenen tota la raó.
1: No.
0: Hola, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Amb qui parlem per aquí, com et dius?
3: Òscar Baixes.
0: Òscar Baixes, molt bé, des d'on truques, tio?
3: Des de Girona.
0: Girona. Molt i què? Bé, tens una resposta objectiva o subjectiva del tema que estem comentant avui?
3: Sí, 100%.
0: Vinga, digues.
3: Els homes, 100%.
0: Ho passem pitjor els homes, eh?
3: Molt pitjor.
1: Per què?
3: Home, perquè, bueno, quan ho deixes amb la parella, pues, és això, que has de tornar-te a fer les pajilles tu sol, has d'agafar el toc...
1: Prioridades.
0: Però allò de les pajilles tu sol, vull dir, a veure, estem parlant de gestions emocionals, no gestions pràctiques o físiques. Sí.
3: Home, però en el dia quotidià t'ha canviat molt l'humor, eh? Una bona pajilla.
0: Bueno, sí, ja, però
1: especialment
0: ja...
1: Especialment si és la mà d'un altre.
0: A veure, entenem el teu punt de vista humorístic, però ja saps per on tirem. Qui ho passa pitjor, los tíos o les ties?
3: Los tíos sempre.
0: Segur, eh?
3: Los tíos.
0: I tu ho has passat molt malament? Escúchame, tu ho has passat malament per alguna ruptura a la teva vida o no?
3: Uf, hi ha una que em va marcar molt, eh?
0: A veure, un moment.
1: Per què? Què va passar?
0: Què va succeir?
3: Bueno, un intercanvi, bueno.
1: Com que un intercanvi? Un intercanvi de què?
3: Me van canviar.
0: Ah!
1: Però bueno...
0: Bueno, un intercanvi no, va ser un reemplazo.
1: Sí, no?
0: No?
3: Clar.
0: És pitjor, encara.
1: I te vas haver de fer les pajilles tu sol un altre cop?
0: No.
1: Oh, sí, sí.
0: La policia, no.
1: I com ho vas superar? Oh. O encara ho tens allí...
0: Amb més pajilles.
3: Bueno... Tinc els meus trucos.
1: Quin?
0: Com ara?
3: Pues estic ara així, la mà sota el cul un rato, fins que se t'adorm.
0: A veure, què? Què has dit?
3: Estic la mà sota el cul,
0: sí?
3: Estic la mà sota el cul fins que se t'adorm. I després et fas la pajilla i sembla que te la faci un altre.
0: Ah, però, vale, aquest és el truco de la mano dormida. Sí, aquest l'he escoltat, alguna
1: una
0: vegada.
1: Una pregunta. A mi, quan se me dorm la mà, me pesa i no la puc controlar gaire. O sigui, la pajilla és de menys intensitat, no?
0: Però els tios tenim aquest moviment molt, molt mecànic, eh? És molt mamotècnic.
1: Memòria muscular.
0: Memòria muscular, literal, eh?
1: Sabeu...
3: Tot és pràctica, la vida.
1: Mira, jo penso un altre.
0: A veure?
1: Sense dir nada d'això. Agafes un meló...
0: Hòstia.
1: El talles per la meitat i el calentes.
0: Dios.
1: No sé si al micro es pot ficar el meló o no. Però bueno, llavors utilitzes aquella part del meló per masturbar-te.
0: Ah, o sigui, és com si et folles el meló.
1: Et folles el meló. Mare
0: meva, però tu estàs malalta, Marta.
1: No, jo quan era adolescent fumava porros.
0: Sí,
1: no ho feu, perquè llavors...
0: Es nota, Marta,
1: passen
0: sí.
1: Coses. I mirava una sèrie que està al YouTube que un pavo ho feia. En plan, no es veia l'escena de com ho feia.
0: Però això és un drama. Et donava els consells, no, diguem?
1: Bueno, se veia com agafar el meló, el tallar, ficar el microones i tal.
0: Hòstia, bueno, pues escolta, tio, ja saps, folla't un meló i a veure si se't passa una miqueta més el tema de la ruptura, vale?
3: Haurem de provar.
1: Vinga, i ens expliques què tal.
0: Va, guapo, que vagi molt bé.
1: Ciao.
3: Vinga.
0: Adéu.
2: 93 545 68 68.
0: Doncs vinga, molt bons consells. Primer el de la mà dormida i després la de follar-se un meló. Marta, per favor.
1: Sí, però no fumeu porros.
0: Bueno, abans de follar-te el meló potser ajuda, eh? Hola, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: Uf, vaya iaia Conxita. Com et dius?
4: No, iaia Conxita no, Rosalia, de Mataró.
0: Hòstia, que putada dir-se com la persona més famosa de la Terra, no? Ara mateix.
4: Una altra vegada, que jo soc més gran que ella. Ella es diu com jo.
0: Bueno, ja, però és que ella és molt més famosa. Bueno, tret que tu hagis descobert alguna cosa o tal, o no?
4: No, jo no he descobert res.
0: Ai, Rosalia, m'alegres les tardes. Bueno, què, respons o no?
4: Jo crec que ho passen pitjor els tios.
1: Per què?
4: Perquè toquem el tema machomen. Llavors els deixem i els hi toco una mica la crustó, saps? M'han dejado.
1: El ego.
0: Hòstia, jo he de dir una cosa... Hi ha tios que són molt directes de no entiendo por qué me ha dejado, però hi ha un altre perfil de tio que indirectament notes aquest ego perquè no para de treure teoria.

0: de per què l'ha deixat, no? Per exemple,
1: seguro que... No, li agrada el punt, ja
0: no, no, però és que els tios... Escolta un moment, oi, Conchita, un moment. Els tios a vegades fan la de... Vale, me ha dejado porque es que no paro de trabajar y no podía soportar que trabajara tanto, o me ha dejado porque no aguantaba que no sé qué. És com que sempre ha de ser una cosa que no és culpa
2: externa.
0: Del tio. Sí, exacte.
2: Tot és expert, culpa
0: seva. I rotllo, pavo, que no vol estar amb tu, no passa res, la gent es desenamora, és normal això a la vida, saps?
2: Clar, carinyo, que no esteu fets un per l'altre, que han passat situacions, que els vostres camins s'han separat, que claro. Les prioritats han canviat... No, passa res.
0: Doncs això, escolteu a la Rosalia, vale? Rosi de Palma, merci per trucar-nos i per la teva opinió. La guardem, vale?
1: Igualment.
2: Tra.
0: Un besazo, Queen Slay.
3: 93-545-6868.
0: Déu-n'hi-do, eh? Com estan les trucadetes avui i les opinions vàries, entre elles de les de la Marta de follar-se un meló, no? Per exemple.
2: Me trauran el títol.
0: Sí, és que, Marta, ja trauré un tall del que has dit, del meló. Ho penso fer servir de jingle.
2: Bueno, si acabo al carrer, us vindré a buscar vosaltres.
0: Bueno, mentre tinguis melons, jo et rescato sempre que vulguis. Va, 93545-6868, el telèfon del Flash Urban per respondre a la pregunta. Qui gestiona pitjor les emocions? Els tios o les ties?
2: Les ruptures.
0: Ara. Les...
2: Tranqui.
0: És que ja estic aquí marejat.
2: Les emocions també.
0: És que sabeu una cosa? Avui, com no està el Miquel, m'he d'encarregar jo d'algunes coses i clar, és que mareo, per favor,
2: eh? És que el Tomàs no està acostumat a utilitzar els dits tant d'aquesta manera, haver d'apretar tants botons...
0: Clar, jo sóc un tio molt més discret amb aquestes coses. Llavors, clar, el Miquel sí que en sap, el cabrón, eh? Tot això.
2: El Miquel utilitza els dits que dóna gust.
0: Sí, sobretot els dits, eh?
3: 93-545-6868.
0: Avui amb la nostra pregunta del dia, recordem-la per tota l'audiència, Marta.
2: Qui gestiona pitjor les ruptures, homes o dones?
0: Doncs vinga, va, aquesta és la pregunta. De moment, mira, no estic fent el recompte, cosa que el Miquel sí fa, ja és una altra cagada professional per part meva, però diria que de moment van guanyant... O sigui, qui gestiona pitjor són els homes, oi que sí?
2: Jo crec que també.
0: Sí, jo diria que sí.
2: Però nosaltres ens han insultat més.
0: Sí, és veritat que a les dones s'ha dit moltes barbaritats, eh? Això també és cert.
2: Sou despetxats, tio. Aneu a teràpia, sisplau.
0: Va, 93-545-6868. Mare meva, s'estan penjant les línies, eh? Quin drama banana. Bueno, va, de seguida tornem amb més trucades i també amb la nostra sexòloga, la Marta Garriga, qui gestiona pitjor les emocions quan et deixen, els tios o les ties. Abans anem a escoltar el tema de Quevedo i Elvis Crespo, això és La Graciosa.

0: la graciosa, la vida és més sabrosa.
1: El Miquel i el Tomàs no estan per tonteries.
2: Oh, sí. Nueva York!

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Saps per què te truco?
2: Adiós, perquè
3: us vull lligar amb tu.
1: Perquè ets un pesat, tio. Perquè a aquesta hora que volem escoltar la música i de vegades tu parles molt, eh?
4: Hola! Pues digue-li al meu jefe, cabrona, eh?
5: I a tu? Què t'ha passat avui?

0: Flash.
1: Yo
2: pensaba que decía algo de Putin.
1: ¿De Putin, del polític?
2: En la meva vida, pensava pues que deia algo del Putin.
1: Jo no sé si dirà algú de Putin o no, però jo crec que també la cançó diu que els nens a les 9 han d'anar a dormir, eh?
2: Cert.
1: Jo crec
2: ho
1: que
2: diu,
1: sí.
2: Ho diu
1: bastant el Jacob.
2: A veure com ho diu.
0: Aquest és un missatge pels nens i les nenes.
3: Bé.
0: El Flash Urban us desitja bona

0: Nens i nenes de Catalunya, són les 9. Per tant, no podeu trucar al Flash Urban. Sí que ens poden escoltar, evidentment.
1: Evidentment ens podem escoltar, però trucar no. Perquè clar, parlarem de coses de gent adulta.
0: De gent adulta, exacte, perquè si no ens denuncia el CAC, l'entitat dels mitjans catalans, sí, la policia.
1: Hi ha prou de denúncies.
0: Exacte.
1: Tenim els mòbils aquí.
0: Doncs vinga, fins aquí l'hora dels nens. Podeu dir-los als papes que truquin, vale? Però que només parlin ells. I vosaltres ja sabeu, amagats al llit, per seguir escoltant el Flash Urban d'avui, on preguntem qui gestiona pitjor les ruptures, els tios o les ties?
2: Truca'ns ara. 93 545 68 68.
0: I déu-n'hi-do, Marta, les opinions que estem tenint avui, eh?
1: Sí, tio, no, les ties hem rebut una d'insults o uns putes despetxaus. Això deixa en evidència que no teniu ni puta idea de gestionar les ruptures, macho. Aneu a teràpia.
0: Tens tota la raó. No, si és que tens raó, és així. 93 545 68 68, per aquí tenim una trucada. Hola, bona tarda, què passa?
1: Hola.
3: Hola, bona tarda.
0: Què tal, com et dius, nen?
3: Mira, sóc en Víctor.
0: Víctor. A veure, Marta, digue-li al Víctor la pregunta d'avui.
1: Víctor, carinyet, qui gestiona pitjor les ruptures, homes o dones?
3: A mi és una pregunta molt oberta, però sota la meva experiència jo diria que el que m'ha passat que les dones m'han gestionat pitjor les ruptures.
0: Ah, sí?
1: Què vol dir? Què han fet?
3: Què han fet? Doncs jo decidí deixar-ho i després, 3-4 mesos, continuant missatges, likes, stories, quedar, o sigui, al cap no havia entès que s'havia acabat.
1: Ah. És que deixes petjada, Víctor.
0: O sigui, Víctor, perdona, per entendre una mica el context. Tu vas deixar la tia i després la tia, això, t'anava tirant indirectes, anava mirant coses, anava fent una mica de tòxica, no?
3: Sí, bueno, indirectes, però directes.
0: Com ara? Posa un exemple així molt samat.
3: Hòstia, doncs posar una història a l'Insta, jo què sé, amb un amic meu o algo, i ficar-se dintre de la relació d'amistat amb ell, parlant malament d'ell.
0: Buah, això és fatal, eh?
1: O sigui, t'obria tu rajant del teu amic, o com?
3: No, o sigui, ell utilitzava
1: les
3: petites grietes que pot haver-hi una amistat per apropar-se a mi, saps?
1: Ah, vale.
0: Però potser és l'amic, no?, que també gestionava malament la seva amistat. O sigui, és una mica de fi de puta anar amb l'ex d'algun col·lega per no sé què.
1: Home, jo també ho penso, sí. Però bueno.
3: Sí, no, això també ha passat, però bueno, lo dejamos aquí, aquesta història.
1: I jo crec, jo crec que és pitjor de part de l'amic. Però deixem aquí la història.
0: Sí, o sigui, aquí jo crec que l'antagonista real és el col·lega. Tot i així, la que gestionava malament les coses i era una mica awkward era
1: sí,
0: la dona,
1: això,
0: no?
1: No s'ha de fer.
3: I això m'ha passat no només en relació llarga de... Sí.
0: Ui, sis mesos, sis anys?
3: Bueno, t'ho plantegues, però també m'ha passat això.
0: Vale, ens ha quedat molt clar i agraïm moltíssim aquesta conclusió de la trucada. Nen, gràcies, merci per escoltar-nos, vale? I per trucar.
3: Va, merci,
0: adéu. Adéu, xaval.
2: 93 545 68 68.
0: Una mica confós al final, però bueno, ens ha quedat...
1: Jo crec que eren 6 hores.
0: Jo crec que eren relacions de 6 hores.
1: Sí.
0: Però què és això, anar al cine i marxar amb un gelat i adéu, no? I...
1: Bueno, la típica cita que quedes, folles i te'n vas. I te sobren 5 hores i 59 minuts, ja està.
0: Tu has tingut moltes d'aquestes, no, Marta, si no m'equivoco?
1: Bueno, depèn de l'època.
0: Pots fer 5 cèntims de tipus de relació així o què?
1: En quin sentit fa els 5 cèntims?
0: De les recents que has tingut, per exemple.
1: No, de les recents no, que potser ens estan escoltant tots alhora i s'enfaden.
0: Els teus folleteos estan escoltant ara?
1: No, folleteos no, estic en celibato.
0: Ah, sí o no? Fa quant que no tal?
1: Pues farà 2 o 3 mesos.
0: Hòstia, sí?
1: Sí.
0: Tampoc és tant, no? Vull dir...
1: Però el que portem de 2026...
0: Ja, però ja sé que eres molt més totxes, eh?
1: Sí, jo no, és que he tingut èpoques més... Bueno, sueltes, diguem.
0: Doncs va, si algú vol follar amb la... No, és broma. és broma.
1: No, sisplau!
2: 93 545 68 68.
0: És la pregunta del dia. Qui gestiona pitjor una ruptura? Els tios o les ties?
1: Vinga, a veure què ens explica l'audiència.
0: De moment estem fent una mica el recompte virtual, és a dir, que no estic apuntant-ho, però més o menys ens en recordem.
1: Sí.
0: I crec que la gent opina, en general, que les dones la gestionen una mica pitjor, no, ara?
1: Sí.
0: Ara per ara.
1: No està xant de locas per arriba, tu.
0: Ara. Hola, bona tarda.
4: Hola, buena tarde.
0: Uy, qué buena voz, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas, tío?
4: Bien, me di Raúl de Truco desde Benicarlo a Castelló.
0: Molt bé, Raúl de Castelló. Tens clara la pregunta del dia, no, tío?
4: Sí.
1: Doncs vinga.
4: Qui se pren més malament la ruptura en una relació?
0: Pues endavant, el micro és teu.
4: Jo crec que l'home ho pren més malament al principi de la ruptura. vale. Però la dona ho allarga més en el temps.
1: Ah, dir, doncs abans ens han dit el contrari.
0: Abans hem dit... Pues,
4: jo crec que no, perquè l'home li ataques al seu ego masculí.
0: Que el primer impacte que negatiu de l'home és com, sí, no, no puede ser que me dejen, sí, no?
4: Sí. Claro, sí, es el ego masculí.
0: I en canvi una dona...
4: Después la dona, a lo mejor, al primer moment no assimila, perquè li té que donar 44 voltes,
0: vale,
4: a perquè l'ha deixat. Entonces ja quan a lo mejor no entén perquè l'ha deixat, perquè no ho entén, entonces quan se troba malament, que ja...
1: Però, home, però hi haurà cops que sí que ho entendrà, no?
0: Home, jo, o sigui, està bé el que dius,
4: que la pregunta
0: però...
4: és, no és ni blanc ni negre, vull dir...
1: No, clar, clar.
0: No, o sigui, aquest home és de grisos, m'agrada. És de gris, sí, com sí, la pel·lícula.
4: Sí, sí. Vale. Gris, la pel·lícula. Jo li volia llançar una pregunta a la Marta.
0: Ja jo? Està soltera, per si t'interessa.
4: Ja, per això anava jo ahir.
1: A ver,
4: tu en una barbacoa, en esta que farem al Flash Urban pronte, suposo que la farem pronte, ¿es més de llonganissa o de conill?
1: Pues, mira, ara mateix dels dos.
0: Doncs mira, molt bon tempo per fer aquesta pregunta. En qualsevol cas, Ted, la tema barbacoa es parla pel WhatsApp, ¿vale? Recordem també a la resta de l'audiència que escriviu al WhatsApp pel tema de la barbacoa, al 699-69-69-69, i també aprofitem per dir-vos que podeu començar a demanar les vostres bromes telefòniques, ¿vale? Tu també inclòs, ¿ok?
4: Vale, gràcies.
0: Va, merci, que vagi bé, xaval. Adéu.
2: 93 545 68 68.
0: Va, que aquí estem parlant del que estem parlant, vale? El tema de la barbacoa es parla a través del nostre WhatsApp.
1: A veure, aquí hi ha gent, ojo, que ens ha enviat WhatsApps, però en veritat el que haurien de fer és trucar al número per poder respondre la pregunta.
0: Què estan enviant? Notes d'àudio o missatge escrit?
1: No, missatges escrits.
0: A veure, vols llegir algun?
1: Doncs ara els he de buscar.
0: Per favor.
1: Penso lent jo, vale?
0: No passa res, Marta, tenim temps, fins
1: soc
0: les 11.
1: Soc un tio, no puc fer dues coses alhora.
0: Ara meva. Pots llegir?
1: Ah, no, és que simplement diuen, no estic d'acord amb això que diu la gent.
0: Ah!
1: Que la culpa la tenen les noies, també som nosaltres, vale?
0: Vale, ok.
1: Vale, o sigui, aquí tenim un defensor, un fidel defensor de les dones.
0: Bueno, pues fin, venga. Un emmascarao. Hola, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
0: Amb qui parlem per aquí?
5: Sóc en Pol.
0: En Pol d'on truca?
5: De Girona.
0: De Girona, perfecte. I tu què, Pol, què opines de tota aquesta situació?
5: Jo penso que ho passem pitjor els tios.
0: Els tios ho passem pitjor. Ojo que ara està remuntant una mica, sí, el sector, sí, masculí, eh? Estem
1: per
0: empat.
1: Què? Molt bé, expresseu les vostres emocions.
5: Perquè els tios van de puta mare, que surten de festa i hòsties, però...
1: Tot fatxada.
5: Per dintre, car de mal, eh?
0: També és veritat que ara traurem a relluir una paraula que encara no hem dit, que és la famosa coraza, no? Al final aquest concepte de que un home per fora és, venga, chavales, nos vamos por ahí de copas, casino, risas, mira quantes ties, i en el fons per dins està trobant a faltar la seva estimada.
1: Jo crec que molts tios ho porten en secret, entre cometes, en el sentit de que per nosaltres està com a molt normalitzat anar amb les amigues i plorar i entrar en bucle i ai, que malament que estic i que malament m'ho està fent passant i tal. En canvi, els tios, sincerament, nada d'això, me dona la sensació de que és més palmadita en l'espalda i venga, bro, que serà por ties en este mundo, saps?
0: Sí.
1: I tira que te va.
0: 100%.
5: Voltant, Tomàs.
0: Qui és aquí? Qui ets tu?
5: Jo, en Pol.
0: En Pol, vale, sí, què vols? Què vols dir-me?
1: Què passa?
5: Escolta,
1: aviam,
5: lo de la barbacoa...
1: I dale.
0: Sí, la barbacoa es parla pel WhatsApp, vale? Merci, guapo.
2: 93 545 68 68.
0: Va, que nosaltres seguim amb una mica de música, que hem d'oxigenar, i ho farem amb Shakira al costat de Burna Boy. I atenció amb aquesta, que és la cançó del Mundial 2026. Fútbol, fútbol!
1: Vinga, cromos, cromos!

0: poder del ritme.
1: Sort que t'hem trobat. Ja veuràs com arribem a l'hospital en un moment.
2: Ja sé que he estat 3 dies perdut pel bosc i tal, però no em podeu deixar al Share Festival?
3: Si el Share Festival també és una prioritat per tu, estàs de sort.
4: Al Flash Matí regalem cada dia entrades dobles per anar-hi.
3: Per participar en el sorteig, estigues atent al programa.
5: No t'enganyis, la teva prioritat és anar el 24 i 25 de juliol al Parc del Fòrum de Barcelona per veure a Telefuente, Mike Towers o Marc Curs al Share Festival. Flash FM, emissora oficial.
6: Sonar 2026 arriba amb un redisseny complet dels seus escenaris i una nova manera de viure el festival. Els espais coberts, Sonar Club acollirà grans shows a la millor pista de ball del món. Sonar Hall passarà de sala de concerts a club en qüestió de segons. I Sonar Car quedarà en mans de Store Life, el projecte de Speed DJ, un format 360 graus amb improvisació analògica, 5 artistes convidats i una experiència diferent cada nit. Sonar 2026, del 18 al 20 de juny, a Fira Gran Via. Flash FM, emissora oficial.
7: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
8: Encetem nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs, de la marca Skechers. Unes sabates solidàries, ja que amb la venda del calçat d'aquesta col·lecció, Skechers fa una donació per salvar vides d'animals abandonats en refugis. Participa ara al nostre concurs a flashandorra.com i suma't a la causa. Aconsegueix el teu calçat perfecte per aquest estiu amb les sabates Bobs de Skechers.
9: Concurs actiu a flashandorra.com o al WhatsApp 34 64 64.
10: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

0: tecno per refrescar l'ambient, eh? Està guapa! Ugel! Amb això que es diu Moving to the Sun. Ai, Marta, perdona. Hola.
1: Hola.
0: És que t'he apagat el micro sense voler, ho sento molt.
1: Per ser dona o per ser de Lleida?
0: Les dues, amb dues són correctes. En qualsevol cas, atenció, perquè arriba la traca, eh? I és que si encara no tens res preparat per Sant Joan, espavila, Marta, espavila, coño!
1: Cap a on he d'espavilar? Què me proposes?
0: Doncs pues mira, passa per la traca, així
1: oi,
0: de fàcil.
1: Tant.
0: I trobaràs lots, petards de tots els nivells, bateries, fons i molt més per muntar una revetlla brutal. I atenció, perquè fins al dia 19, amb productes seleccionats, la segona unitat surt només per un euro!
1: Anda, venen petardos a la traca!
0: T'ho explico que no ho entens perquè ets dona. És a dir, si tu... Si tu...
1: La setmana que ve us arriba una carta.
0: Si tu compres uns petards de 22 euros i pilles una segona unitat, aquesta segona val un euro.
1: Vale? O sigui que en total pago 23.
0: En total pagaries 23, Marta.
1: Has vist i
0: correcte.
1: Sent dona. Flipes.
0: Doncs va, passeu-vos per la traca i celebreu la revetlla
1: i
0: com Déu mana.
1: I tireu-li un petardo al Tomàs de part meva.
0: Pel cul, que m'agrada, eh?
1: Sisplau, i gràcies.
0: Petardo anal. Segur que hi ha una secció porno que es diu així. Va, que nosaltres seguim amb el nostre telèfon 935456868.
2: 93 545 68 68.
0: Per respondre a la pregunta del dia, i és que avui, Marta, estem preguntant doncs, qui gestiona pitjor les ruptures, els homes o les dones?
1: Vinga, els tios o les ties.
0: I per això també estem esperant les vostres trucades, perquè doneu la vostra opinió absolutament subjectiva. Sé que hi haurà gent que pensarà que és objectiva, però no, que sapigueu que...
1: No teniu ni puta idea, gent. No, no
0: sí,
1: passa res.
0: Nosaltres no tampoc, eh? Per molt que també exacte. Intentem alliçonar a la gent, no tenim ni puta idea de res. O sigui, és com va. A veure per aquí. Hola, bona tarda.
3: Hola.
1: Hello.
0: Què passa? Com et dius?
3: Cristian.
0: Cristian, des d'on truques?
3: Des de Badalona.
0: Des de Badalona.
1: Molt bonic.
0: I què, tens opinió sòlida respecte al tema?
3: Sí.
1: Quina?
0: Pues endavant.
3: Els que millors gestionen la ruptura són els travestis.
1: Els travestis?
0: Els travestis, els travestis o els transsexuals?
3: És el mateix.
1: No és el mateix. Cristian, mi amor.
0: Cristian, és que ni tan sols t'has estudiat els apunts, abans de fer la trucada, cabronazo. A veure, digue'm una cosa, la resposta és per fer-te el graciós o perquè realment vols dir alguna cosa vàlida?
3: Sí, perquè així és com empate, ¿sabes? Ni hombre ni mujer.
0: Ja.
1: Igualdad.
0: Jo, a veure, m'agrada l'humor, Sóc el primer que fa bromes de tot, de travestis, de tal, qual, però, escolta, tio, no ha estat graciós el xiste. No, no. Ha estat graciós. Et dono un 4 de 10.
3: Vale, un saludito a Alex Fernández, que es machuche.
0: Perfecte.
2: 93 545 6868.
1: A Héctor González.
0: Sí, mira que anàvem bé amb les trucades, la gent s'ho està prenent en sèrio, però és que ja havia d'arribar al capullim per liar la parda.
1: Sí, és que si no ho fan, rebenten. És increïble.
0: I atenció, perquè aquí crec que tenim una fèmina. Hola, bona tarda, què tal?
4: Hola, buenas.
0: Què tal?
4: Què?
0: Com et dius?
4: Maca.
0: Maca?
1: Ai, que bonic.
0: És molt maca, no? La seva forma de dir-se. Maca, des d'on truques? Des de Macau?
4: Des de Girona.
0: Des de Girona, molt bé. Dios, Girona és molt fatxa, eh? Molt bé, des de Girona i explica'ns... No, perdó, Maca, perdona. I aleshores, això, qui gestiona pitjor les ruptures?
4: Los hombres.
0: Los hombres, hombre, ¿por qué?
1: Y lo dices muy segura de ti misma. ¿Qué ha pasado, Maca? ¿Qué
0: lo he hecho con el coño fuera, eh? En plan, los hombres, claro.
4: Hombre, sí. Yo creo que sí. Yo lo he pasado mal, pero he visto pasar lo peor los hombres.
1: ¿Y qué has visto?
4: Pues, no sé, que se han arrastrado un poco más, se ponen a... Yo tenía un ex cuando era muy jovencita.
0: Ajá.
4: Que cogió, ¿qué? ¿Verdad? Cogió y se puso debajo de mi balcón a espiarme. Porque conocía a otro.
0: Hòstia!
1: Ai, aquest senyor.
0: I l'altre tio va gestionar-ho així, o sigui, va parlar amb ell o veu parlar amb ell del palo, oye, esto no se hace.
1: No, a la que
0: me di cuenta
4: y tal, me asomé, lo vi, quise bajar, pero se fue corriendo.
1: Cobarde.
4: No.
1: Sí. O sigui, és que no, però una cosa, vull dir, jo aquestes situacions no les entenc perquè penso, vas a patir? O sigui, vas allí a veure com la teva ex està amb un altre, per què ho vols veure?
0: És bastant...
1: Contacto sí. Cero, mi amor.
0: És de psicòpata, es volia assegurar que era l'amigo gay, saps o no? Jo crec que...
1: O el seu cosí.
0: Sí, exacte.
1: Lo típic.
4: Sí.
1: Bueno.
0: Doncs, bueno. Maca, merci per la teva trucada. Molt maca.
4: Un punto. Espera, que no he terminat. Quería hacer una cosa. Quería comentar. Estoy en el grupo de la barbacoa.
0: Hostia, por favor. Chicos, no, Maca. Maca. Tenemos que continuar con el programa. El grup de la barbacoa és per parlar-ho a través del WhatsApp, Maca, cariño. Ho sento molt.
5: Pero es que no quedamos en esto.
0: Bueno, pues escríbelo por ahí. Un besazo.
2: 93-545-6868.
0: ¡Que si no pueden treballar!
1: Gent.
0: ¡Home!
1: Tomàs.
0: Prou!
1: Prendo la Coca-Cola, carinyo.
0: M'he de relaxar una mica,
1: gent,
0: sí.
1: Gent, farem la barbacoa, però és que se'ns acumula la feina.
0: Ara, hola, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
0: Hola, com et dius?
6: Mar.
0: Molt bé, Mar. Si us plau, digue'm que tu no vens a parlar de la puta barbacoa i que vens a respondre la pregunta del dia.
6: Home, clar, estava escoltant aquí el cotxe i volia parlar una mica de l'amor i coses d'aquestes.
1: Gràcies,
0: molt bé.
1: Mar.
0: Molt bé. Escolta, Mar, primer de tot m'agrada molt la veu que tens, és molt dolça, però el que necessito és que la teva opinió sigui amb ràbia, saps o no, una mica? Jo vull que hi hagi beef amb de la Mar.
6: Vale, molta beef, vale.
0: Cuenta, Ciela, explica-nos.
1: Què ha passat, Mar?
6: Doncs jo penso que ho passa malament més als nois, o sigui, més als tios.
1: Per què? Què has vist?
6: Doncs penso perquè són un fill de... No, és broma. No.
0: Ui, però Mar, és més potent que ningú.
1: És broma, però si tu els no ho és.
0: Ah,
1: que sí?
6: Esclar. No, penso que bueno, ho passen més malament perquè es callen primer, però després pues, són més emocionals que les noies.
0: Ja.
1: Clar, és que van acumulant, després exploten i no saben ni per on els arriba.
6: Això, sí.
0: Vale, sí, llavors,
1: que analitzar aquestes emocions.
0: I està bé perquè ara has parlat una mica dels tios, però de les ties què?
6: Bueno, les ties jo penso que ho passen malament al principi, però que són 3 dies i després ja sortim de festa i es passa tot.
1: 3 dies? Jo vaig trigar 2 anys.
0: 3 dies de...
1: Tu ho fas?
0: Sí, espera. Mar, un moment. Segons tu, les ties són 3 dies de mocador i de Ben & Jerry's al sofà, llorando con pelis de Titanic.
1: Total, veient Pretty Woman.
0: Exacte. I després ja salen a zorrear o com va? No, home, no. Perdó per l'expressió.
6: 3 dies al llit i després ja està.
0: Tu has viscut això, literalment, Mar? Ha estat la teva experiència després d'una ruptura amb un maromo? Maromo.
6: Bueno, jo més de 3 dies, però sí, penso que al principi estàs malament, però després te'n passa.
1: Mar, i una cosa, quin consell li donaries als tios que se van guardant coses i després exploten?
0: Okay.
6: Pues que al principi, doncs, agafes i diguessis les coses tal qual com són i que no es guardessin res.
1: Vale, però vale. Cap a l'exparella.
6: Bueno, que sempre va haver dir coses que no es guardin. Perquè al final acabes explotant.
1: Vale, o vale. Sigui que ho treguin.
0: Que sí, que des d'un inici ja siguin els que ho deixen o els que són deixats, que transmetin la inseguretat que estan patint o la sensació d'incomoditat que tenen,
6: no? No t'has de guardar res.
0: Molt bé, Mar. Ojo, no obrim tu i jo un taller de psicologia, eh? Cuidao.
1: Molt bé, Mar.
6: Cuidao, que m'ho monto.
0: Molt bé. Escolta, Reina, merci per trucar al programa, per la teva validíssima opinió i per escoltar-nos, vale?
6: Moltes gràcies.
1: Un besito. Que vagi
0: bé. Adéu, adéu.
2: 93-545-6868.
0: Doncs vinga, opinions vàries, opinions que ens agraden molt, la veritat.
1: Sí, una miqueteta de tot.
0: I avui he de dir que molt respectuoses, no?, en general, les opinions.
1: Sí,
0: perquè
1: sí,
0: normalment
1: sí,
0: diuen guarra, puta, o cabrón, hijo puta, i avui sí, realment està sí, molt sí, equilibrat.
1: A vegades ja puja la tensió arterial.
0: Totalment. Però i ara bueno, el que pujarà una mica, Marta, és el volum, sí. Perquè de seguida anem amb més trucades, però abans anem a escoltar una de les novetats de Gordo, al costat de Rainier Zonelveld. Tecnete molt guapo per aquest estiu, vale?
1: Vinga, de una.
0: Això es diu Loco Loco.

0: Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Què feu per desconnectar quan esteu cansats d'estudiar, vale?
2: Una paella,
1: per exemple.
3: Per exemple.
4: Jo ho feia. Va molt bé per desconnectar o tindre un orgasme.
1: Va bé fer-te una paella per desconnectar dels estudis?
4: Sí, te relaxa molt el cos i la ment.
1: Sí.
0: I a tu? Què t'ha passat avui?

0: mica la cançó tranqui per ara una mica contrastada amb el nostre rotllo habitual del Flash Urban, això que es diu Coco d'Omar Kurs.
1: Truca'ns ara. Bé. 93-545-68-68.
0: És el nostre número. El número del Flash Urban, 93-545-68-68. Avui amb la pregunta que tenim amb la nostra sexòloga, la Marta Garriga, que per cert, Marta, no hem dit el teu Instagram encara.
2: És veritat, el meu Instagram és sexpsòloga, sexòloga.
0: Sexpsòloga, sexpsòloga. Així que ja sabeu, si voleu una mica d'info o ajuda...
2: Clar, la... si voleu tips, si voleu divulgació, si voleu preguntar-me dubtes per Instagram, podeu. M'envieu un DM i jo, quan tingui un rato, us ho contesto tot.
0: Menys Bizums, el que sigui, no?
2: No, Bizums també. No, Bizum no, PayPal.
0: PayPal, vale, perfecte. Hola, bona tarda, bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: Amb qui parlem per aquí, com et dius?
3: Amb Laura.
0: La Laura, què tal, Laura? Des d'on ens truques?
3: Desde Manresa.
0: Manresa. ¿Y qué, Laura? ¿Tú tienes una opinión sólida?
3: No, yo llamo por la barbacoa.
0: Y dale. Mare meva, ho fan per cabrejar-nos, eh?
2: Chiquis, que ens esteu boicotejant.
0: Mira, no, ¿sabes una cosa? No, no, me voy a cabrear al final. Me voy a enfadar de verdad, eh? Mira, que, mira, escolta una cosa, Laura, me cago en la leche. Jo no em cabrejo mai. Mai em cabrejo amb els oients. Soc superpacient i molt respectuós.
2: I molt passiu també, sí.
0: El dolent és el Miquel, que s'enfada de primeres. Jo no, jo soc un tio molt guai.
3: No n'hi veuré, tampoc.
0: Però me cago en la leche, sí que parlem de tant en quant. Ahir vaig posar aquest, tal com esteu. El cas és que no estem parlant d'això. Estem parlant d'una altra cosa. I ara tu, no, escúchame. Oiga, senyora, por favor. I ara tu, per molestar, amb la barbacoa, has de respondre a la pregunta. Què et sembla?
3: El què?
0: Doncs va, qui gestiona pitjor les ruptures, els homes o les dones? Què opines?
3: Les dones.
0: Les dones, vale. Ara ens has de dir per què, exactament.
3: Perquè pateixen més.
2: I per què patim més?
0: Dios.
3: Home, perquè som més sentimentals.
2: Sí, tu creus?
0: I això, vale, sou més sentimentals, sou més emocionals, i això vol dir que, jo què sé, que esteu malament, ploreu més, ho passeu fatal, però, i els tios, en canvi, se'n van allà de folleteo, no?
2: Clar, els tios no senten o què?
3: No, ells
0: Els
3: tios passen de tot.
0: Bueno, però això és un estigma que fa...
2: No saps mai un tio pegar-se cabezazos contra la paret, perquè jo sí.
0: Home, no, però és que a més els tios també tenim sentiments. És un estigma una mica que condemna molt la masculinitat emocional. També ens preocupem, també tenim problemes. No som de pedra.
3: Bueno, no tots.
0: No, no tots, bueno. Evidentment, igual que les ties. Jo conec ties com el gel de fredes, eh? Joder, hi ha de tot a tothom. A tot arreu, vull dir, saps?
3: Ja.
0: Respecte a la barbacoa, que sí, que ens parlis pel WhatsApp, vale?
3: No, si ja estic al grup, ja.
0: Besazo, reina.
1: 93-545-68-68.
2: Ai, Déu meu.
0: Jo per mi que ho fan per cabrejar-nos, eh?
2: Jo crec que s'han ficat d'acord i han dit avui a pinyon.
0: Avui anem a molestar-los, els cabronazos. Sí, a veure, nois, tranquils, la barbacoa es farà. Enteneu que nosaltres també tenim moltíssima feina i moltíssimes dates reservades. Que el Miquel té bolos, que tal, no sé què. Això ja ho parlarem pel grup de WhatsApp, vale?
2: És que és un celebrity.
0: És un... Sí, no. Són estrelles i, clar, nosaltres som la plebe. Va, 93-545-68-68.
1: 93-545-68-68.
0: És el nostre número, el del Flash Urban, perquè responguis la pregunta del dia, i és que volem saber que per vosaltres qui gestiona pitjor les emocions quan hi ha una ruptura, els homes o les dones?
2: Vinga. A qui li costa més superar una ruptura, tios o ties?
0: Hola, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Amb qui parlem per aquí?
4: Amb el Marcel.
0: Amb el Marcel. Què tal, des d'on truques?
4: Des d'Artesa
0: del Segre.
2: Ai, molt maco.
0: És Lleida, no, això?
2: Sí.
0: Molt bé, la Marta és veïna d'Artesa, també. On estàs tu, Marta?
2: Jo estic a Lleida.
0: Lleida ciutat.
2: Sí, però mon pare era d'Alguaire.
0: Ah, vale, molt bé. Bona info. Bueno, escolta, tio, tu, per tu, que qui gestiona pitjor les emocions quan hi ha una ruptura? Hola?
2: Hola.
0: Ui, aquest home...
2: Marçal.
0: Hola, Marçal.
4: Sí.
0: Ui, se li talla, eh?
2: No hi ha cobertura d'Artesa de Segre.
0: No, doncs hem de seguir amb el telèfon, ho sento.
1: 93-545-68-68.
0: Vinga, va, per aquí una altra trucada. Hola, bona tarda, bona nit.
5: Hola, bona tarda.
0: Amb qui parlem per aquí?
5: Amb el Vicenç, de Calella.
0: La cabra. Molt bé, Vicenç, de Calella.
5: Què passa?
0: Doncs la Marta té moltes ganes d'escoltar la teva opinió del tema.
5: Mira, la meva opinió és clara. Escolta, això va segons qui t'enamora de qui. Sempre hi ha un que tira més que l'altre, saps? I el que tira més és el que pateix més.
2: Vale, independentment del seu gènere.
0: Sí, no?
5: Exacte.
2: Bueno,
5: però
2: no,
5: el que es queda penjat és el que pateix.
0: O sigui, ja, jo aquest punt de vista el respecto i l'entenc, i jo moltes vegades també ho he pensat, però hi ha gent que per molt que no senti res per l'altra persona, ho passa fatal actuant malament o sent el dolent, no? Que també és una forma de reflexionar-te amb ti mateix i gestionar les emocions, de dir, hòstia, soy un monstruo, sóc una merda, l'he fet mal...
2: Jo
0: no?
2: Consulta m'he trobat.
5: Bueno, l'he fet mal, però no pateixo.
0: Hòstia.
2: Home, llavors ets un psicòpata si no pateixes.
0: Clar.
5: Home, l'he fet mal, però ella patirà més que jo, segur.
2: Bueno.
5: No?
2: Depèn.
5: La meva impressió, eh?
2: No, si està molt bé.
5: La meva experiència, eh?
0: Tu quants anys tens?
5: Jo ara faré 61.
0: Dios, però si ets Matusalem...
2: Bueno, sembla que t'hagin fet molt de mal, eh?
0: No, que és broma.
5: Sí, sí. Però som barraquero.
0: Però digue'ns la vegada que pitjor ho has patit, va. Pitjor has patit una ruptura.
5: Mira, quan pitjor l'he patit és quan m'he quedat penjat. Quan m'he

0: Ostres, tu, jo pateixo més que ella. Jo l'estimo més que ella. Jo estic més penjat que ella. Ella no em truca, no? O jo no tinc ganes de trucar-la, que aquesta sigui la opció, no? Jo tinc ganes de trucar-la i em trucarà, tu. Jo, ostres, tranquil,
1: no? No, sí, Déu-n'hi-do. Bueno.
2: No, sí, pot passar. Jo crec que això va a èpoques en les que una persona pot estar més il·lusionada que l'altra, però si això és un constant i hi ha un desequilibri en la relació, doncs jo crec que s'han de revisar cosetes de la relació i pròpies també, perquè algú t'està mantenint amb aquesta relació.
1: Doncs pues sí.
0: Sí.
1: Bueno, tio, podríem estar aquí 2 hores amb tu, perquè ens mola xerrar. Ui, digues.
0: Fantàstic, Fantàstic, sou fantàstics, m'ho passo molt bé. Cada vegada que vaig cap a Calella i vinc a treballar i sou fantàstics.
1: Molt bé, aquest home. Com ens valora? És que som bona gent, al final. Som la gent del poble.
0: Claro que sí, tío, claro que sí.
1: Te como la polla, cabrón. Vamos.
0: Ay, ay, ay.
1: Va, anem.
0: Bueno, pues buena nit. Buena nit.
1: Adéu, que vagi bé.
3: 93 545 68 68.
1: Realment és que tinc un problema avui, que és que realment jo m'hi passaria 3/4 d'hora per trucada. També, Marta, ho saps bé. Però el tema és que també volem parlar amb més gent, vale? I és el que farem de seguida a través del nostre número. Recordem el de Flash Urban, 93 545 68 68. Abans anem a escoltar una miqueta de musiqueta de Young Sister al costat de Crimley i això que es diu Culo.

0: el Capo, al costat de Manuel Turizo, amb això que es diu Que Pecao. Un parell de temporades que la van portar.
1: No, jo me casaria amb el Manuel Turizo, si us plau.
0: Et posa cachondics una mica o què?
1: O sigui, les seves cançons són moníssimes, a més la veu també és moni, ell és molt mono.
0: Ell se'l veu bon tio, la veritat sí, és que...
1: Té cara de bona gent.
0: No, no, 100%, a més se'l veu un tio que trucaria ara mateix al programa.
1: Ell ens respondria...
2: 93-545-68-68.
0: Digues, perdó.
1: I ens respondria la pregunta: qui gestiona pitjor les ruptures, homes o dones?
0: Ara m'agrada. Així que la gent que s'estava quedant amb les ganes, que jo sé que és molta perquè avui és dels dies que més gent està trucant, ¿vale? Perquè sé que voleu respondre a saco.
1: És que tot el que sigui guerra de sexos a la gent li encanta.
0: Sí, hi ha molt de bif, eh? Hi ha molt de bif. Doncs vinga, aneu trucant-nos ja al 93-545-68-68. Per aquí una persona. Hola, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Hola. Què tal? Com es diu vostè? Hola, hola.
3: Sí. Em dic Marta.
0: Marta, encantado.
1: Ai,
0: mua,
1: bueno, mua.
0: Un placer.
3: Mua, mua. Què tal?
0: Pues no tan bé com tu, i sobretot no tan bé com la teva resposta superobjectiva respecte al tema de sí. Qui pateix més, va.
3: Vale. La meva opinió és que, bueno, jo crec que les dones pateixen més al principi, però al final és com que els homes ho acaben patint més. No sé si se m'entén. O sigui, és com que les dones ho processen tot abans i després els homes ho pateixen més.
1: I vale. Això en què ho has vist? Perquè respostes d'aquest tipus n'hem tingut unes quantes.
0: Però volem experiències, també.
1: Què t'ha passat, Marta, carinyo? Què t'han fet?
3: A veure, doncs, és bastant típic que les dones ho passen malament al principi, però després els homes sempre tornen.
1: Sempre, sempre.
0: Ah, tu creus que després estamos con el rabo entre las piernas? Nunca mejor dicho.
3: A ver.
1: Y con els pantalons també. Bueno,
3: és la meva experiència.
0: A veure, però no diguis el nom, però explica'ns una mica el context. Quan va ser? Què va passar?
3: Pues mira, la meva exparella, que em va fotre les banyes com 5 vegades.
0: Vale.
1: Hòstia.
3: I després, quan ho vam deixar, vale?
0: Sí.
3: Jo vaig passar-ho malament i després, com a l'any, li va obrir a la meva mare. Dient-li que se sentia molt malament, que volia estar amb mi, que... Imagina't.
1: Ai, aquesta Hòstia. Persona. Però una pregunta, tu te vas enterar de les 5 banyes alhora? O te vas enterar d'una, després te les va tornar a ficar i així?
3: Em vaig enterar d'una i després de la relació, tipus, quan ja vam acabar, em vaig enterar de les altres 4.
1: I vas caure amb ell després de... Detallar.
3: Sí, la veritat és que sí.
0: A veure, de tot s'aprèn. No estem aquí sí. per donar lliçons a ningú.
1: No somos nadie para juzgar, el Tomás y yo.
0: Però, mare meva, vaya cagada, eh?
3: Ja.
0: Vaya cagada. No,
1: però ara ha après.
0: Ara ha après. Ara ja no estàs amb un maromo que et traiciona, no?
3: No, ja no.
0: Estàs amb algun bon home ara o què?
3: Ara m'agraden les dones.
0: Què? A veure, un moment. M'ha agradat molt aquest plot twist, eh? Sí. Aviam, anem a recordar la gent que per si de cas s'hagi connectat ara mateix, vale? Aquesta dona ha trucat per donar la seva opinió respecte al tema de qui gestiona sí. pitjor una ruptura, si els tios o les ties.
3: Exacte.
0: Ella diu que els homes, perquè una relativa recent experiència amb un home, doncs va fer que aquest tornés després d'un temps, però ell li va posar les banyes. I ara ella no només no està amb capullos, sinó que està amb capulles, no?
1: I una pregunta. Exacte. Quines diferències sí. veus entre una relació amb pavos i una relació entre dones?
3: A veure, les noies jo crec que són bastant més sentimentals, però les boyomasks són pitjor que els homes.
0: A veure, espera. Què és això? Les boyo què?
1: Sí, són ties masculines, no?
0: Ah, les tomboy, no?
3: Sí, les boyomasks, sí.
0: Boyomasks.
1: Idiomes, querida.
0: Clar, és que jo el diccionari lèsbic el tinc molt oxidat ara mateix, vale? Va. Bueno, pues espera, segueix amb el tema, si us plau, segueix, va, que m'interessa molt això.
1: Per què?
3: No, però bé, és com que... Bueno, jo em sento com més... Com que tenen més empatia, mantenen millor...
0: Però tu estàs amb alguna ara o eres un alma libre?
3: No, un bollo ara libre. Mateix soc un alma libre, un bollo libre.
0: Un bollo libre,
1: un
0: vale.
1: bollo libre, vale.
0: Oye, pues no sé, a veure, pots aprofitar el moment. Mai saps on t'arriba, no sé, l'oportunitat. Marta, digue-li alguna cosa, no sé.
1: Sí, a veure, tu on vius exactament?
0: Dios, però no tan jef. Però que directe, la Marta.
1: La direcció, són el municipi o la comarca.
0: Sí. On vius tu?
3: Jo soc de Barcelona.
1: Ah, vale, bueno, pues a Barcelona tu surts per Arena i segur que algun bollo trobes.
0: Tu, Marta, voldries anar a Arena algun dia?
1: Jo podria anar a Arena algun dia, sí.
0: Oye, que, noies, per què no aneu cadascuna, per casualitat, un divendres, com per exemple el divendres vinent a Arena, i us trobeu allà?
3: Pues mira...
1: Pues mira, podria passar.
0: Jo, aquí ho deixo, qui ho hagi entès guai i qui no me la pela, però per si de cas anem a recordar l'Instagram professional de la Marta, vale? On podràs trobar el seu personal, que és sexpsòloga. Vale?
1: Sexpsòloga, vale, sí. Això de pronunciar la paraula com a que no...
0: Sí, fes-li un DM, vale? Que tinc ganes de veure la teva foto a perfil, també, tinc curiositat. Vale.
1: Vale. Bueno, si jo no te convenço, potser el Tomàs te convenç.
0: No.
1: És molt tomboy.
0: A mi no me metes, sí, perquè em dic Tom, clar.
1: Lesbiana.
0: Soy muy lesbiano. Va, noies, prou. Merci per la trucada, per tu bollodrama i per quedar amb la Marta aviat, gràcies. Vale?
3: Merci.
0: Vinga, adéu, adéu.
2: 93 545 68 68.
0: Oye, Marta, a sobre que t'aconsegueixo cites, no me la lies,
1: Ah, no, sí, vamos.
0: A mi no m'emboliquis.
1: Me serviu més vosaltres que el Tinder. Increïble.
0: Pues la veritat és que sí,
1: Real, real.
0: La veritat és que bastant, Va, 93545-6868, recordem el que estem buscant avui i és que volem saber qui gestiona pitjor les ruptures, els homes o les dones. I déu-n'hi-do les respostes que estem tenint,
1: està
0: molt vàlides.
1: Bastant equilibrat i, a més, la resposta de los dos, pero uno antes y el otro después.
0: Sí, hi ha molt d'això també, m'agrada molt. Déu-n'hi-do, com es tallen les trucades,
1: Vinga,
0: 93545-6868, vinga, aprofita, truca ara i dona la teva opinió, si és que no es tallen les línies. És que, de veritat t'ho dic, la gent no ho sap, però és que es pengen soles perquè hi ha tanta penya que truca. Hola, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Amb qui parlem per aquí?
4: José, volíem entrar en directe.
0: Volies què?
1: Estàs en directe, José, cariño.
0: Ah, pues José, baixa el volum de la ràdio, va, rei, que si no, no t'escoltem bé.
4: Ara...
1: Vinga, José, d'on ets?
4: Tornem a treballar davant... Com se dice en català? Vendre petards, però de la competència de petards.
0: No diguis el nom, coño, me cago en la puta. Nosaltres aquí estem fent promo d'una marca de petards i ara de sobte arriba aquest cabronazo i ens diu que té l'altra companyia.
4: Nosaltres té l'altra.
0: Vale. Bueno, en qualsevol cas, tu, quina opinió tens respecte al tema que estem preguntant avui?
4: Mira, treballem com guies de muntanya i la majoria de vegades que em trobo amb gent amb vertigen són els homes.
1: Però, José...
0: Això què té a veure?
1: Clar, què té a veure això amb la ruptura? Que els tios quan tallen i ho passen malament a la muntanya o què?
0: Bueno, ojo,
4: Heu canviat de pregunta. Fa una estona heu preguntat una altra cosa, no?
1: No, carinyo.
0: No. A que estaves escoltant la ràdio veïna, que no penso dir el nom. A que estava escoltant el Frigola i l'Andrea. I que estaven preguntant una altra pollada.
1: Tu primer ens coles la competència als petardos.
0: I ara la competència d'aquí. Que hijo de puta. Va, José, t'ho dic ràpid, que hem de continuar amb el programa, però la pregunta del dia és la següent. Amb una ruptura, qui us gestiona pitjor les emocions? Els homes o les dones? Vinga, ràpid.
4: Jo crec que els homes.
0: Els homes.
1: Per què? Què t'ha passat, José? Què t'han fet?
4: A mi res personal, però li vull fotre canya al teu company, que et fotre canya.
0: Ah, a mi em vols fotre canya?
1: A la muntanya li vols fotre canya, José?
4: Els homes són molt fuertes.
0: Em vols posar quatre a la muntanya, José? Déu meu senyor, per favor. José, bueno, doncs merci per dir tots els noms de les competències, fill de puta. En qualsevol cas, diu que els homes, no? És la resposta del públic. Vale. Bueno, vale, doncs merci per trucar, nois. Que vagi bé. Adéu, bro. Adéu.
2: 93 545 68 68.
0: Jo crec que ara mateix la Marta i jo necessitem respirar una mica.
1: Vinga.
0: Perquè la gent va massa sac.
1: Aire pur de Barcelona.
0: Va, abans hem escoltat Romeo Santos, Prince Royce, de seguida a les 10 i per tant més trucades al Flash Urban. I la pregunta és, qui gestiona pitjor les ruptures? Els tios?
1: O les ties.
0: Vamos.
1: Nardos.

Flash FM. Són les 10. Truca'ns ara. 93 545 68 68.

0: 10 i 3 minuts amb el rotllasso de Jay Wheeler i aquesta cançó que has escoltat al Flash Urban i que es diu De Lejitos.
1: Toca'ns ara. 93-545-68-68.
0: Piojo, piojo, que avui tenim amb nosaltres a la sexòloga. Hola, Marta!
2: Hola,
0: què passa, tia?
2: Aquí estem, un dia més, un dia menys.
0: Doncs vinga, un dia menys. Hòstia, estàvem parlant ara fora de micròfon, que és veritat que ja queden poques setmanes per acabar la temporada,
2: queden
0: eh?
2: Queden més, que trist. Se m'ha passat tan ràpid.
0: Però tranqui, que més ràpid et passarà les putes vacances d'estiu. O sigui, per això no et preocupis que...
2: Bueno, a mi m'agrada que vagi ràpid.
0: Sí, l'estiu, t'agrada que acabi...
2: Tot, en general.
0: Ah, tu ets d'estímuls,
2: eh? Però intenso a mi.
0: Molt bé.
2: Com les ruptures.
0: Com les ruptures i com els polvos o no? Els polvos t'agraden a poc a poc?
2: Més bé ràpid. O sigui, si hem d'estar una hora, m'avorro.
0: Ja, drama banana.
2: Sí, sí.
0: Bueno, va, 9-3-5-4-5-6-8-6-8 amb la pregunta d'avui, que és la següent. Qui gestiona pitjor les emocions un cop hi ha una ruptura? Els homes o les dones? Exacte, i m'agrada molt perquè hi ha molta varietat de resposta.
2: Molt respectuoses, en general. Després, sí. Algun insult ens ha caigut, però bueno.
0: Hem començat fort, però després en general han estat preguntes, o sigui, respostes molt educades, no?
2: Sí, i algun que altre xisme curioso.
0: Sí.
2: Lo de la noia que se va canviar de cera, increïble, m'encanta.
0: És veritat, la Boyer, que t'ha seguit o no per Insta al final?
2: Ai, pues no ho he vist. És que jo sóc una professional i no miro el mòbil mai quan estic en antena, perquè és molt lleig.
0: Hola, bona nit, què tal?
3: Hola.
0: Ai, hola, com et dius?
3: Laura.
0: Laura, des d'on truques?
3: Truco d'Andorra.
0: Laura, però per què rius? Sembles una pava, què et passa?
3: Perquè no esperava que m'agafessin el telèfon.
2: Ai, que està emocionada la Laura.
0: Laura, a veure, relaxa't, pren-te una Coca-Cola o una cervesa en el nostre cas i, si us plau, digue'ns per què estàs tan contenta de trucar-nos avui, va.
3: Mira, no sé, estic contenta, no puc estar-ho.
0: No, no, al revés, estem felicíssims de que ho estiguis.
2: Laura, carinyo.
0: Laura, has dit que et truques des d'Andorra, no?
3: Sí.
0: Molt bé, Laura d'Andorra, així esteu vosaltres com cabres, normal. Veus? Bueno, tia, escolta, vols respondre la pregunta d'avui?
3: Pues sí, mira, hem estat pensant la meva parella i jo.
0: Ah, esteu, jo, un moment, abans que seguiu. Esteu junts ara mateix al cotxe o alguna
3: cosa? Sí, sí. És que a mi li fa molta vergonya.
0: Ah, vale, doncs parla tu pels dos, va, digueu.
3: Doncs jo he arribat a la conclusió de que amb una ruptura sí. És pitjor sempre la part contrària, diguem. O sigui, si sóc noia i deixo amb un home, doncs l'home sempre actuarà pitjor.
0: O sigui, és pitjor qui és deixat, no?
3: Exacte.
0: Vale.
2: Vale, clar, perquè també sí. En parelles homo no hi ha part contrari.
0: Clar, exacte. És a dir, que també aplica això per a les relacions homosexuals, sí. Si us plau, us ho diem
3: sempre
0: i ho recordem.
3: Sempre és la persona que deixen que actua pitjor sempre.
0: Vale. Aleshores, ja està?
3: Sí.
0: O sigui, heu estat... No, un moment, anem a recordar això. Heu estat potser mitja hora discutint. Heu estat 45
3: sí,
0: minuts
3: no,
0: per trucar-nos.
3: No,
0: i la teva resposta...
3: No,
0: i la teva resposta és només això. Home, volem arguments, volem mogudes, volem experiències.
2: Laura, t'han deixat algun cop? Bueno,
3: no, a mi no m'han deixat.
2: Ah, que quedi clar.
0: Hòstia, però tu ets la reina, aleshores. Mai t'han deixat, eh? És la veja reina.
2: Tu ets conscient de que l'altra persona ho ha passat pitjor que tu.
3: Sí,
2: i això
3: sí.
2: Com ho
3: vius? Bueno, no pitjor, sinó que l'experiència ha sigut pitjor per mi, perquè, per exemple, doncs m'han ratllat el cotxe... O...
0: Ala!
3: Sí, sí.
0: És conya, això?
3: O sigui,
2: què li vas
3: pitjor? Fer? No, és veritat, o sigui, és veritat.
2: Què li vas fer?
3: Bueno, no li vaig fer res, li vaig ja ser mare i mira, però...
0: Però espera, ja et vas follar un altre o què va passar? Digues la veritat.
3: No, que el vaig deixar i no ho va acceptar.
2: I ho vas denunciar? Perquè, ojo...
3: No, perquè, o sigui, no hay pruebas, pero tampoco dudas.
2: Ah, vale, entiendo.
0: ¿Qué posava en la ratllada? No me dejes, hija de puta, o només era una ratllada i ja està.
3: No, ratllat tot el cotxe de dalt a baix, tota la volta.
0: Hola.
3: I de fet, la mare m'ho va com mig, com dient-me, em sap molt greu, saps?
0: Ja,
3: com
0: ja,
3: que
0: ja.
3: No era el primer cop que ho havia
0: sí,
3: fet.
0: Sí, que t'ho va mig confessar de forma indirecta amb el seu, amb el seu piti,
3: exacte.
0: No? Amb la seva, bueno, amb la seva sí. Com culpa, sí. Dios.
3: Sí, sí, sí.
0: Vale.
3: Sí, que no ho accepten, però mira, és el que hi ha.
0: Oye, jo vull parlar un moment amb el teu maromo, si us plau.
3: Sí, te'l passo.
0: Vinga, passa mal.
4: Sí?
0: Hola, tio, què tal?
4: Bé.
0: Com et dius tu, guapo?
4: Marc,
0: oye, no, només volia donar-te un consell, ¿vale? Si alguna vegada et deixa la teva parella, que sàpigues que les claus del cotxe van de puta mare per ratllar altres cotxes, eh?
4: Apuntat.
0: Apuntadíssim. Vale. Tu, Marta, li vols donar un consell al Pau aquest?
2: No, jo li vull donar un consell a l'altre.
0: A la Pava?
2: Sí, perdó, és que
0: m'està... Que es faci bollera o no? Què li vols dir?
2: Bueno, aquest és el consell número 1. El consell número 2 és que fiques càmeres al pàrquing.
0: Això també és cert.
4: Sí,
2: o al cotxe.
4: Sí.
2: O alguna cosa així.
4: Home, clar,
0: aquest consell no només aplica a persones que deixen altres persones, sinó també a veïns que tenen altres veïns tiesos que jo en conec uns quants.
2: Sí, vinga. Sí, sí. Tothom a ficar càmeres, sisplau.
3: Sí, perquè la gent és molt envejosa.
0: Ara m'agrada. Molt bé, escolta,
2: sobretot
0: parejita.
2: Sobretot amb els d'Andorra.
0: Els d'Andorra també són rabiosos, eh? Clar, són tan pocs que tenen ràbia.
3: No, no, aquest no era d'Andorra, eh?
0: D'on era?
3: Era de Roses.
0: Uf, Roses, al costat de Cadaqués, no? Allà a Costa Brava.
3: Sí.
0: És que allà són uns hijos de puta, tots.
2: Molt crazy, sí, sí, sí,
3: la veritat. Crazy.
0: Bueno, de fet, hi ha una cançó que es diu Roses de l'Oreja de Van Gogh, no?
2: Claro.
0: De despechao y de todo. Claro, pues mira, así
2: con
0: están.
2: Con la carita empapada.
0: Los de Roses, claro.
2: A que llegaras de Roses, claro.
0: No son de pedra. Bueno, va, parejita, que vagi molt bé per Andorra amb la neu, ¿vale?
2: Un besito.
0: Adeu. Dios, que mal educats.
1: 93-545-68-68.
0: Va, vinga, seguim amb la pregunta d'avui. Déu-n'hi-do, quanta gent, quantes trucades, quantes
2: molt
0: respostes,
2: bé, molt
0: eh?
2: Molt bé, molt bé, així ens agrada, que ens feu cas.
0: Això està funcionant i ens mola. Vinga, per aquí una altra trucada. Hola, bona nit, amb qui parlem?
5: Molt bona nit, amb el José.
0: El José. José, què tal, des d'on truques?
5: Doncs mira, entrenar a Meridiana a Barcelona ara mateix.
0: Digue'm, tio, què ha dit?
2: Que vens a treballar a Barcelona.
5: Ah, sí, exacte. No, vinc de fora de Barna, però torno a Barna a dormir, diguem.
2: Ah, que has quedat amb algú, José.
0: Dios.
5: No, torno a casa.
2: Vale.
0: Vius a Barcelona?
5: Exacte.
0: Vale. I quan has trigat amb el cotxe ara? Quantes tones has estat?
5: Res, 35 minutets.
0: 35 minutets. Vale, a què et dediques, tio?
5: Soc professor de guitarra.
0: No jodes!
2: Un seductor, m'encanta.
0: Hòstia, però aquests són un perill, eh?
2: Quantes ruptures has viscut tu, José, cariño?
5: No, només una.
2: Ah. I qui ho va gestionar millor, tu o l'altra persona?
5: Jo crec que l'altra persona, però vaig ser jo el que vaig deixar.
0: Ah, en sèrio?
2: I això? Què va passar?
5: Sí. No, aquí venia el punt de volia debatre. Que jo no crec que sigui la persona que és deixada la que ho passa pitjor, sinó la que està més enamorada.
2: Vale,
0: i tu vas deixar sent el més enamorat, aleshores?
5: Clar, aquí hi ha un petit debat, no?
2: Llavors,
5: jo considero que sí que estava més enamorat, l'únic que vaig ser capaç de donar-me compte que no era moment per tenir una relació. No?
2: Hòstia, que dur, i com és això?
0: Volia ser guitarrista famós, i va dir no.
5: No, era molt jove, no? I molt petitonet, no? I, bueno, quan som adolescents ens agrada fer moltes tonteries, i estava més pendent de fer tonteries que d'estar en una relació.
2: De fer tonteries, què vol dir?
0: Drogues.
2: Sexe.
5: No, bueno, sí, però no... No era el factor principal, no? Però sí sortir de festa, discoteques, no sé què... No era el moment, no? D'estar en una relació.
0: Dispersiones vàries, no? Per dir-ho així.
5: Exacte.
0: Vale.
2: És que és músic, llavors, clar. Ojo.
0: És que els músics han de passar per una etapa bohèmia, no? D'aquest rotllo, o què?
5: Depèn. Jo crec que més els compositors, no? Els que volen...
2: Volen
5: escriure, no? Jo tenia un amic que deia, per escriure hay que vivir, no?
0: Uau, m'agrada la frase. És veritat que a aquest col·lega teu li pega molt la copa de vi a les 11 de la nit, el petardo, i començar a menjar-se la olla de l'hòstia, no?
5: Més o menys.
0: Aquest sí que gestionaria malament la ruptura, eh? Es tiraria per un balcó, potser. Bueno, escolta, tio, doncs res, merci. Quina guitarra toques, ara, per curiositat?
5: Jo toco la guitarra flamenca.
0: La guitarra flamenca? Hòstia.
5: Sí.
0: Llavors, amb la... Però... En plan espanyolito, o no?
5: No, aviam. De família, bastant. Però la meva parella és catalana, tota la vida visc a Catalunya, parlo català...
0: No, sí, això evidentment, una cosa no treu l'altra, eh? Vull dir, jo, per exemple, m'encanta la Fèria d'Abril.
5: No, però sí, que et refereixes a nivell professional o a nivell així com
0: sí.
5: Per sobre, no, sí, a nivell professional.
0: Vale. Vale, tio, doncs res, merci per trucar-nos i per la teva validíssima opinió, vale?
5: De res.
2: Molts ànims a la teva parella, que tindré un novio guitarrista, ojo.
0: Venga, i toca la guitarra i no toques los huevos, ¿vale?
2: Toca una altra cosa, que segur que fas molt bé. Chao.
0: Guapo.
1: 93-545-68-68.
0: Pues mira, guitarrista no es tenia que salir, eh?
2: Home, els dits els utilitzen molt bé.
0: No, i a més tenen aquest rotllo, ara ja no és tant, però jo me'n recordo quan era més jove, rotllo amb 17-18 anys, el típico que tocava la guitarra, primero, que era un conyazo de persona, perquè era com, vale, saca la guitarra, que sí, que toques molt bé i tal, però era el que lligava molt. El que lligava molt, no?
2: És que és molt, molt mític.
0: Home,
2: en plan, un tio que te toqui la guitarra és molt príncipe...
0: És molt príncipe azul.
2: Sí. Jo és que me'ls imagino el rotllo així com a bohemio, cabell llarg.
0: Sí, camisa oberta de pana, saps? Les botes de hace 10 anys, però que li queden bé.
2: És que ets una tia molt especial. No he conegut mai cap ningú com tu.
0: Exacte.
2: Tio, calla.
0: Va, tenim per aquí una altra trucada. Hola, bona nit, què passa?
6: Hola, bona nit.
0: Amb qui parlem per aquí?
6: Soc el Gerard, de Sant Ramon.
0: El Gerard de Sant Ramon.
2: Ai, molt bonic, Sant Ramon. Sí, sí.
0: Està guapo, sí?
2: Sí, tenen molt bon formatge.
6: Sí,
0: no
6: sí,
0: fotis.
6: Sí.
0: Pues mira, anava a preguntar, què es menja, Sant Ramon? I tenen formatge bon, sí?
2: Sí.
0: De quin tipus? Formatge blau?
2: No, un així com suau, de cabreta.
0: De cabreta?
2: Sí.
0: Molt bé. Bueno, tu, Sant Ramon, que es diu Gerard, escolta, què penses tu del tema?
6: Jo penso que pateixen més les noies. Jo.
0: Vale. Per què?
6: Perquè són més sentimentals i tot, i pues són com, els homes són com més, depèn de quin l'has deixat i que poder t'afecte al principi, però després ja està, i les dones per mi és com més llarg.
0: Vale.
2: Tu has tingut alguna ruptura?
6: Bueno, una.
2: I quant te va costar superar-la?
6: No gaire, jo amb un mes, dos, estava perfecte.
0: En un mes, dos ho vas superar.
2: Jolín, que ràpid, tu.
0: Bueno, escolta, hi ha gent que ho passa... que triga més, hi ha gent que
2: bueno,
0: triga menys.
2: Hi ha gent
0: menys.
2: Que ho passa dintre de la relació. També,
0: també és
2: veritat.
0: Veritat, el dol, no?, dins sí, de la relació. Dintre, sobretot sí. si és qui ho deixa, ja passa aquest mini dol. O, més, o qui ho clar, espera, perquè... que ho deixaran. No?
2: Sí, exacte, com a que ho veus vindre i el cervell
0: sí. ja,
2: ja
0: saps
2: se
0: que...
2: va preparant per amortiguar la caiguda. Sí, sí. sí.
0: Doncs rei, escolta, merci per trucar-nos, vale? T'hem de penjar, que de seguida tornem amb més trucades, però gràcies per escoltar el programa i per trucar-nos, ok?
6: Vale, vinga, gràcies.
0: Vinga, que vagi molt bé, adéu, adéu. Dios, però és que no diuen mai adéu, mare
2: meva. Ja, no, són uns maleducats.
0: I clar, jo no sóc de pedra i em trenquen el cor.
2: Clar, és que...
0: Bueno, anem a publi, vale? Primer una mica de maladita, m'ho veig jo, i de seguida tornem amb més trucades, vale?
2: Dale.
7: Shout out to my man Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: poder del ritme.
1: Sort que t'hem trobat. Ja veuràs com arribem a l'hospital en un moment.
2: Ja sé que he estat 3 dies perdut pel bosc i tal, però no em podeu deixar al Share Festival?
3: Si el Share Festival també és una prioritat per tu, estàs de sort.
4: Al Flash Matí regalem cada dia entrades dobles per anar-hi.
3: Per participar en el sorteig, estigues atent al programa.
5: No t'enganyis, la teva prioritat és anar el 24 i 25 de juliol al Parc del Fòrum de Barcelona per veure a Telefuente, Mike Towers o Marc Curs al Share Festival. Flash FM, emissora oficial.
6: Del 18 al 20 de juny, torna Sonar, més gran, més intens i estrenant nova etapa a Fira Gran Via. Per primera vegada, el dia i la nit es troben al mateix recinte. Un únic espai, un sol tiquet per dia i 6 escenaris, 3 a l'aire lliure i 3 de coberts. Amb The Prodigy, Store de Speedy J, Kellys, Skepta, Charlotte Devite, Amelie Lenz i molts més. Sonar 2026, del 18 al 20 de juny a Fira Gran Via. Flash FM, emissora oficial.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
7: Encetem nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs, de la marca Skechers. Unes sabates solidàries, ja que amb la venda del calçat d'aquesta col·lecció, Skechers fa una donació per salvar vides d'animals abandonats en refugis. Participa ara al nostre concurs a flashandorra.com i suma't a la causa. Aconsegueix el teu calçat perfecte per aquest estiu amb les sabates Bobs de Skechers.
8: Concurs actiu a flashandorra.com o al WhatsApp 34

0: Ets autèntic, amb personalitat.
1: Original.
0: Inimitable. Perquè ningú com tu és capaç de fer el que fas.
1: De dir el que dius.
0: Tens criteri i passes d'imitacions.
2: Perquè saps escollir la música que t'agrada.
0: I quan balles, ho fas al teu rotllo. Per tot això i molt més, ets dels nostres. Flash FM.
3: La que manda.

0: Esta canción, otra vez. No soy una mica. Bueno, es que no sé, rollo acoso callejero. ¡Muchacha! Dios, ¡bonita!
1: Pero ya están las feminazis aquí sacando a relucir todo. Por favor,
0: yo
1: Marta.
0: No he dicho que aquesta cançó assetja ningú. He dicho que ya una part que sonea.
1: Ya, bueno, hi ha un component, sí que sé que, a aquesta música urbana hi ha un component senyoro a tot arreu.
0: A ver, que clar. Jo sóc superfan del reggaeton, que jo no tinc res en contra.
1: La Marta odia el reggaeton. Ho acaba d'admetre
0: sol
1: en directe.
0: Si no perregem fins a baix.
1: Ara m'agrada.
0: És que perregem fins al baix. Les reales som unes reines.
1: Ara.
2: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
1: Vinga, vas al número del Flash Urban. Recordant-vos avui que ha vingut la nostra sexòloga, la Marta Garriga, i sobretot la pregunta que us estem fent a tots els oients, i és que volem saber qui gestiona pitjor una ruptura. Els homes?
0: O les dones. Perdó, està lenta allí.
1: No, no passa res, no passa res, Marta. Si vols demà contestes, no passa res.
0: Demà meixes torna a vindre
1: Exacte. Doncs va, aquesta és la pregunta que us estem fent. 93-545-6868. A veure qui tenim per aquí. Hola, bona tarda.
3: Hola.
4: Hola.
1: Hola, reina, com et dius?
4: Maria.
0: Com hola, Maria.
1: Como mi planta. Què tal, Maria?
4: Bien, bien.
0: D'on ets?
4: Estoy de Rubí.
0: Ah, molt bé, molt maco.
1: De Rubí. I sí. Escolta, bueno. tu vols respondre a la pregunta d'avui, no? Se't nota?
4: Sí.
0: Doncs digue'ns.
1: Venga.
4: A ver, yo creo que cuando una relación, bueno, por lo que sea, se deja, al principio el hombre como que está más, voy a hacer fiesta, estoy más amigola, y la mujer es la que lo pasa peor al principio, pero luego creo que las mujeres somos las que estamos mejor y el hombre es el que luego se arrastra, el que lo pasa mal. No sé, es lo que yo siempre he vivido.
1: ¿Y tema glow up? ¿Quién hace un mejor glow up, los tíos o las tías? ¿Qué opinas tú?
4: Las tías, sin duda.
1: Home, sí. Jo he vist glow ups heavies, de noies i de... A veure, de nois bueno, també, de nois també.
0: Hi ha gimbros
1: sí.
0: Que tu els veus sí, que no. Tenen el cor fet anyicos.
1: Sí, però vaya músculos.
0: Están luchando por su vida.
1: Pero vaya músculos, ¿eh?
0: No, sí.
1: El corazón roto y también te rompo en cuatro.
0: Rollo Action Man, sí. Increíble.
4: Las mujeres sabemos, yo creo, tenemos más opciones para sacarnos partido, desde el maquillaje hasta, creo que tenemos, bueno, a ver, no generalizo, pero solemos tener más gusto para vestir.
0: Bueno, és que tenim més opcions. Nosaltres podem portar faldilles, pantalons, vestits, faldilla, pantaló. Els tios és com...
1: Bueno, a ver, aquí, perdona, tengo que irrumpir un poco en este monólogo femenino, perquè penso que no és així sempre, és a dir, els tios, vale, és veritat que no podem anar curts o no podem portar una faldilla o un escote tal, però vull dir, podem portar roba que també és molt sexy, no?, per les noies i pels nois.
0: Ah, no, sí, vull dir, roba sexy...
4: Sí.
0: A ver, en veritat la roba no hauria de tindre gènere, però socialment veus un tio amb faldilla... Sí. I socialment sí. Se'l miren raro.
1: No,
0: se'l miren raro.
1: I que a veure, i que també és cert que, vale, que si parlem d'un dia sortir de festa, qui s'aprofita més en el sentit de quines armes tenim per relluir més la nostra intenció? És veritat que el que dèieu, el maquillatge, la faldilla curta o un escote més així o unes botes altes, sí que és cert que es nota més un rotllo de, vale, pues voy a estar peleona hoy, no?
0: A veure, i també és veritat que les ties estem més sexualitzades i tenim moltes més opcions. Vale. Si jo surto de festa, puc sortir tapada dels turmells al coll i algú m'entrarà.
1: Vale.
0: En canvi, els tios és com, per molt guapo que siguis i molt tal, potser no t'entre ningú, potser t'has d'espavilar tu.
1: Claro.
0: És diferent.
1: Mi gozo en un pozo.
4: Sí.
1: Vale.
4: La forma de bailar también, las mujeres tenemos como más, no sé, nos ponemos a perrear o lo que decía antes, las chicas a bajar hasta el suelo y los chicos no suelen hacerlo.
0: Bueno, los hombres gays, a mí me encanta cómo bailan. Sacan los pasos prohibidos, mueven las muñecas de una manera que digo...
1: Sí?
0: Amo.
1: O sea, los gaylords ballan millor, sí, al perreo y todo eso.
0: Ay, los gays m'encanten. Els heteros és com...
4: Ayer de fiesta con gays es lo mejor.
0: ¿A que sí?
1: No, jo que soc heterosexual, doncs la veritat és que ballo com al cul.
0: És que
1: això és cert,
0: los heteros en general és com cubata en mano i movimiento de cadera de señor mayor.
1: De cabeza en plan, sí, tia, aquí estoy, eh? Bueno, va, que ens hem anat molt del tema, però la teva conclusió és que a llarg termini els homes ho passen pitjor i que a curt termini les dones ho passen pitjor, oi?
4: Correcte, sí.
0: Molt bé.
1: Molt bé.
0: Gràcies,
1: escolta,
0: Maria.
1: Merci per trucar, guapíssima. Una gran conversa que hem establert amb tu, vale?
0: Un besito.
1: Adéu.
4: Adéu.
2: 93 545 68 68.
0: Però una cosa,
1: sí.
0: Que les, o sigui, que les ties ens entre molta gent, sí, però que molts cops inclús moleste.
1: I,
0: especialment
1: sí, no, no.
0: Si tenim el cor trencat.
1: No, no, evidentment, eh? O sigui que independentment de que tingueu el cor trencat, pot molestar que bueno, que algú us entri. Hola.
3: Hola.
0: Hello.
1: Amb qui parlem per aquí? Quina veu?
3: El Didac.
1: Didac, però tu ets un nen, no?
3: Sí, però com que m'avorreixo a casa.
1: Vale, Didac, pues mira, t'ho diré amb carinyo, vale? Que te den. Adiós, Didac.
0: No,
1: adéu, Didac. Home, no, ho sento molt, no, hem avisat.
0: No, sí, però això no és amb carinyo. Però
1: sí,
0: vale.
1: Sí que és amb carinyo. És la meva, Marta, és la meva mostra d'amor, ja saps, ah, que vale. Jo, amb el meu humor negre i els meus insults, és quan mostro més carinyo, ja ho saps.
0: És veritat, és el teu love language.
1: Vinga, va, 93 545 68 68.
2: 93 545 68 68.
1: Escoltes el Flash Urban de Flash FM, Flash FM, perdó, fins al punt de les 11 de la nit. Avui amb la pregunta, Marta, recordem a l'audiència quina és.
0: Qui gestiona pitjor les ruptures, els homes
1: o les dones?
0: Molt bé!
1: I volem saber també els motius, els arguments de per què valoreu que ho fa pitjor el tio o per què ho fa pitjor la tia.
0: El vale? Xisme.
1: El xisme, una mica el salseo. Vinga, per aquí tenim el una safareig. Trucada. Hola, bona nit.
5: Hola, només era per demanar-te perdó.
1: Ah, vale, vale.
0: Perdona, Dida, cariño. El principi abans de les 9, vale?
1: Sí.
5: Vale,
0: gràcies per escoltar-nos, un besito.
1: Marta, no siguis cursi, no siguis cursi, perquè el Didac es mereixia que l'enviessin a la merda, vale?
0: No, que t'ha demanat perdó.
1: Els nens no poden trucar. Vosaltres sí que podeu. De seguida tornem a més trucades al 93545 6868 amb la nostra sexòloga. Hola, Marta.
0: Hola.
1: Abans, Omar Kurz, Young of Flow, Forever to Gantel.

0: Paula.
1: T'agrada aquesta bachata? Jo crec que és de les primeres bachates catalanes que s'han fet mai.
0: I és molt bona.
1: I la veritat és que Ai seu tu pego va quedar super, super guai. Vinga, va, tenim temps per unes quantes trucades més.
2: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
1: És el... Digues, Marta.
0: És el telèfon de la ràdio.
1: És el telèfon de la ràdio.
0: Sí. Puc dir uns truquitos per a aquests despetxaos.
1: Ah, has portat consells?
0: Bueno,
1: a mi m'agraden els teus consells. Vale, però un moment, deixem que posi música de fons. Són consells rotllo per
0: gestionar el dolor de la ruptura i que no vagin a tocar els ovaris / collons / gònades que siguin
1: vale.
0: a la teva exparella, tio.
1: Vale, però deixa'm posar aquesta música perquè ho expliquis. Vale?
0: A veure, que me fiques.
1: Avui la Marta ens explicarà coses. Bé, bricomania. Vinga, parla.
0: Vinga, a veure. La cosa és, sabeu quan hem tallat amb algú i entrem en bucle?
1: Sí.
0: És que no sé per què m'ha fet això, és que quedo lenès, o què hauré fet jo... Vale? Aquests bucles es donen perquè ens ha baixat la serotonina.
1: Oh, no!
0: Llavors, una manera de gestionar tot això és fer coses que ens augmentin la serotonina.
1: Com ara?
0: Com ara, tres cosetes.
1: Venga.
0: Una, qualsevol activitat física, ja sigui anar al gimnàs, anar a passejar, ara que ve l'estiu anem a nedar, no sé, cosetes,
1: vale?
0: En plan, activitat física, exercici, esport. Tio, no pot ser això.
1: Vinga.
0: Me pagueu molt poc.
1: Oye, Marta, però que t'estic posant música guapa, digues.
0: Que sí, que sí. La segona, activitats artístiques. Vinga, anem a treure aquesta creativitat, anem a pintar, anem a dibuixar, anem a escriure,
1: vale.
0: Anem a fer teatre, dansa...
1: Música, música també és important,
0: música,
1: clar.
0: Música, música. La creativitat puja la serotonina... les activitats artístiques pugen la serotonina, vale?
1: Vale.
0: I la tercera, activitats socials. Som éssers socials, és a dir, vivim en comunitats, en grups, necessitem sentir que pertanyem en un grup. Llavors, què em trobo jo a vegades a consulta? Que estic ratlladíssima o ratlladíssima i no li vull explicar als meus amics perquè me sento pesada. No, carinyo, vull dir, a veure, els amics estan per donar-nos suport en moments difícils.
1: 100%, 100%.
0: O sigui, llavors, no cal monopolitzar tota la conversa, vull dir, pot tindre un inici i un fi després. Pues li preguntes al teu amic o a la teva amiga que tal li va la vida i que també tingui el seu espai,
1: vale.
0: Però és que necessitem el carinyo de la gent. Vull dir, de manera totalment natural i intrínseca. Llavors, podeu quedar per fer o activitats artístiques o activitats d'esport, físiques.
1: D'esport, lleure, una mica d'entreteniment, no?
0: I llavors, feu aquestes coses, no toqueu els collons al vostre ex, bloquegeu-lo si fa falta, no passa res, vull dir, no és infantil, és per protegir-te tu. Potser d'obrir-lo tu, potser
1: vale.
0: No és que l'altre te truqui, potser tu saps que tu el trucaràs.
1: Vale.
0: I això?
1: Doncs escolta, Marta, mil gràcies pel consell, molt bé. Bravo. Bravo als consells de la Marta. M'ha molat molt la música, eh?
0: A mi també.
1: La música de Bricomania era bastant la cabra, eh?
0: Me
1: de
0: sentia
1: fet...
0: com en un plató de televisió, així.
1: Estava molt bé, eh?
0: Hola,
1: maníacos. Hola, chavales.
0: Vamos a hacer un mejunje.
1: Vinga, últimes trucades. 935456868. Ja sabeu, és el nostre número de telèfon.
2: 93-545-6868.
1: Perquè ens truqueu. Últimes trucadetes d'aquest dia dimecres. Recordem avui amb la sexòloga. On us estem preguntant qui gestiona pitjor les emocions quan hi ha una ruptura. Els homes...
0: O les dones.
1: Ara m'agrada. Vamos, vamos, vamos. Hola, bona nit.
3: Bona nit, nois.
1: Amb qui parlem per aquí?
3: Amb Mosset.
1: Amb què?
0: Mosset.
3: El Cesc.
1: El Pep, la cabra. Molt bé, Pep, des d'on truques?
3: Collons, el
1: Cesc. Ah, Cesc. Vale, Cesc, des d'on truques?
3: Des de Sabadell.
1: Vale, i què, Cesc? Què opines tu de tot això que estem preguntant
3: avui? Bueno, mira, a veure, jo el que puc dir és que acabo de tenir una ruptura fa un parell de mesos amb una relació de 17 anys, amb nens al mig i tot.
0: Hòstia.
3: Sí, que ja això és més madur, ja, eh? Això són paraules majors.
0: Moltes coses a tindre en compte.
3: Jo el que puc dir és que el meu dol ha sigut dins de la parella i ha sigut també els últims anys. Perquè hi ha vegades que quan les parelles es tornen monòtones, hi ha toxicitat per mig, dins de la mateixa parella passes un dol. I llavors, quan arriba el moment de la separació, és quan comença...

0: la relació sí. Sempre la intentes aguantar més per al bé dels nens, i llavors vas aguantant i vas aguantant, i això mai porta a bon puesto.
1: És que quan intentes aguantar massa s'acaba trencant la base. I sí, jo et dic, tio, que jo vaig educar-me amb els meus pares separats, es van separar que jo tenia 3 anys, i la veritat és que no aconsegueixo una altra cosa. I jo sé que si haguessin aguantat i estirat del xiclet, hagués estat un drama banana absolut, eh?
2: Al final el Tomàs ha sortit
0: correcte.
2: Bé.
1: Bueno, això no, però això ja és cosa meva, no per culpa dels meus pares. Escolta, tio, en qualsevol cas, valorem moltíssim la trucada, la teva sinceritat i que t'hagis obert amb la teva experiència personal. I esperem que vagi molt bé, que segueixis creixent emocionalment i com a
0: moltes
1: persona.
0: Gràcies. Vinga, una abraçada.
2: Un besito als nens, Cesc.
1: Que vagi molt bé, Cesc.
2: Adéu.
1: Adéu, adéu. Bueno, nois, doncs 93545-6868 ha estat el número de telèfon que hem estat fent servir fins al punt de les 11, més o menys, i on la Marta ens ha estat acompanyant. Marta, estàs contenta avui o no?
2: Jo molt.
1: Sí, tu has passat
2: ha
1: bé?
2: Ha participat molta gent,
1: vale.
2: Hem tingut xis, m'he hagut una mica de tot.
1: I també ens ha ensenyat moltíssim el que podem fer en cas d'una ruptura per superar una mica millor les coses.
2: Exacte, per ajudar-nos a trencar els bucles i a pujar-nos d'ànims.
1: Doncs sense el Miquel, recordem, la gent que el troba a faltar, el Miquel està treballant a França, està punxant, el fill de puta.
2: Està punxant en quin sentit?
1: Està punxant, bueno, espero que també punxi a part de follar, però està punxant de DJ, està fent de DJ. Va, anem a escoltar la 11 i marxem, va.
3: Bona nit.
1: Bé.
3: En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
1: Vinga, va, han estat els números 9, 26, 29, 37 i 42. I els sols han estat el número 1 i el número 7. Vale? Que no truqueu més, conyo.
2: Això són guanyadors.
3: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho. Amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
1: Doncs cuando venga. Juegas tú, jugamos todos. Això ho hem de tenir en compte.
2: Sí.
1: Vale?
2: Sí, sí, sí.
1: I quan juga la Marta també juguem tots, serà el proper dimecres.
2: Em fa por aquesta frase.
1: Sisplau, parlarem de sexe, amb consells.
2: Si parlem de sexe, vale.
1: Noves aventures, noves experiències i sobretot recordeu que podeu seguir demanant bromes telefòniques al 699-69-69-69 i a partir de les 8 de demà trucar-nos al 93545-6868. Així que, Marta Garriga, merci per acompanyar-nos avui.
2: Aneu en pau, gent.
1: Aneu en pau i gaudiu de la vida. Que vagi bé. Adéu, Marta, bona nit.
2: Bon mundial.
1: Adéu, adéu.

0: Flash FM, l'emissora que sona el cotxe dels que encara no han anat a dormir i no saben si ho faran.
1: Once

0: Let the rhythm hit 'em.
1: Flash FM.

0: Flash FM. És la una. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.